0: talk about.
1: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.
2: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Cardedeu. Són les 5.
1: No escoltis qualsevol ràdio. Escolta la ràdio feta per nosaltres.
2: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Cardedeu. Són les 6.
1: Ràdio Cardedeu 90.7.

90.7 FM. I can hold.

0: ràdio. Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.
1: Amb un bon 11 inicial vull guanyar 3 punts de glòria per la porta principal, entrar als anals de la història.
2: I és que en temes de lligar, bé que es pot perdre una lliga si no està tot estudiat, si la

0: de 10. Són les 9. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. Hem mobilitat un accident a la C12 a Maià, els deixa encara un carrer tallat en direcció Flix. A banda, les obres a la B20, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat, deixen un carrer tallat en ambdues direccions. També hi ha afectacions per obres, en aquest cas a l'A2, a Esparreguera, sentit Lleida, també amb un carrer tallat. I una persona ha resultat ferida menys greu en l'incendi de la cuina d'un pis del carrer de Prim de Reus aquest matí. Els bombers han extingit ràpidament les flames, han revisat i ventilat tot l'edifici després de l'autoevacuació dels veïns. El SEM també ha traslladat aquesta persona afectada a l'Hospital Sant Joan de Reus. I a banda també un altre incendi, en aquest cas en un pis del carrer Doctor Robert de Badalona, ha obligat també a confinar diversos veïns i evacuar-ne d'altres durant aquesta matinada. El foc també ha afectat un habitatge de l'edifici del costat a través d'un pati interior. Els bombers han extingit l'incendi, han ventilat també els dos edificis i 7 persones han estat ateses pel 105, donades d'alta in situ, i 2 traslladades també han estat més greu a l'Hospital Germans Trias i Pujol. I un home mort a Empúria Brava després que la moto d'aigua que conduïa xoqués amb una embarcació recreativa. Segons el testimoni del seu fill, la barca els hauria passat per sobre i hauria fugit del lloc dels fets. Tot i els intents de reanimació dels serveis d'emergència, no se li ha pogut salvar la vida i la Guàrdia Civil ha obert ara també una investigació per tal d'aclarir les causes de l'accident. I en clau política, els ministres Fernando Grande Marlaska i Elma Said no compareixeran avui davant la Comissió LIBE del Parlament Europeu sobre la crisi migratòria de Ceuta al·legant incompatibilitats d'agenda. La seva absència ha estat criticada pel PP europeu, que acusa el govern espanyol d'evitar donar explicacions davant les institucions europees en plena crisi migratòria. Per la seva banda, el rei Felip VI, però, rebrà avui al Palau de Mariven el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, en una reunió centrada en aquesta crisi. I Oriol Junqueras ha proposat un gran pacte de país perquè un equip d'experts independents lideri la Conselleria d'Educació durant 12 anys amb pressupostos estables i el consens de docents, sindicats, direccions i famílies. La proposta busca donar estabilitat al sistema educatiu mentre que USTEC reclama prioritzar més inversió i escoltar les demandes de la comunitat educativa abans de plantejar nous models de governança. I pel que fa al temps, la previsió apunta a un augment de la inestabilitat amb ruixats i tempestes que s'estendran avui a bona part de Catalunya a partir del migdia, especialment a les comarques de l'interior i del nord, on localment es poden superar els 50 litres per metre quadrat. Pel que fa a les temperatures, baixaran de manera general, tot i que les màximes encara es mouran entre els 30 i 35 graus. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, obrim per vacances.

0: Segur que els heu reconegut, són el duo Dinàmico i és una clocada d'ull, una salutació especial per tota aquella audiència vintage que té l'obert per vacances. Benvinguts també al programa d'avui. I del duo Dinàmico passem a qüestions de joventut també, no? Com aquests Somos Jóvenes, doncs si recordeu, Cliff Richards cantava això, Young Ones, i ara us explico la història i per què comencem amb aquest tema.
1: The Young Ones.
0: Una mica equivalent, Cliff Richards amb el duo Dinàmico, si anem a mirar, no?, per època i per tonalitat, per intenció, vaja, i també un cant a la joventut. Vindria a ser aquesta cançó, de fet, Young Ones, aquest tema de la Cliff Richards que estem escoltant de fons, també la van versionar en el seu moment els duo Dinàmico, no?, i també va ser ballada i cantada en castellà, doncs, per tota una generació dels anys 60. Però per què hem començat amb aquest Young Ones de Cliff Richards o també del duo Dinàmico? Doncs perquè avui la cosa va de sèries de la nostra infantesa, i jo més que infantesa m'he anat cap a la joventut, que no era pas tan petita, tot i que ara em consta que hi ha criatures més petites que ja ho veuen, i m'he anat a buscar una sèrie que va ser molt famosa, que va fer la BBC 2, i que aquí TV3 va ser pionera i molt punky, si m'ho permeteu, de poder-la emetre, no? Era The Young Ones, els joves, recordareu, no?

0: dels anys 80, perquè l'original es va emetre a la tele britànica entre el 82 i el 84 i aquí devia arribar una miqueta després, diria jo. I va arribar amb sèries tan xules com l'Escurçó Negre, per exemple, que repassava la història de la Gran Bretanya, també d'una manera doncs, humorística i molt àcida. Quatre personatges bàsics, cada un representava un estereotip de jove, que això als anys 80 doncs, ja és el que era, no? Que tothom tenia com una etiqueta de tribu urbana, ells convivint en un pis, i tot l'univers que els envoltava. S'hi barrejaven qüestions polítiques, també. Una crítica àcida al govern de la Margaret Thatcher, que llavors doncs, era qui estava al capdavant. I te podies quedar només amb els riures o podies aprofundir. Jo crec que això ho van fer més allà que no pas aquí, que no estàvem tant al cas de la política d'allà. Podies aprofundir més, no?, en aquestes qüestions de crítica social i política que no era tan fàcil fer-les. I la BBC, en aquest sentit, també va fer un pas endavant molt valent. Grans actors que després ens han donat han participat en altres sèries amb un paper totalment diferent i també molt solvent. Rick Mayall, Adrian Edmondson o Nigel Planner, entre d'altres, que van sortir d'aquest The Young Ones. Una sèrie amb pur segell britànic, almenys el dels anys 80, perquè ara ja seria una altra història, ja es parlen i es fan com productes mèdia, no?, d'una altra manera, però que nosaltres us recomanem i que, de fet, si no recordo malament i si no l'han tret, tant aquesta com l'Escurçó Negre, que són les mítiques sèries britàniques en què TV3 es va arrencar amb el tema de les sèries britàniques, les trobareu a la plataforma de TV3. Continuen apostant per les sèries britàniques? Suposo que alguns dels que ens escolteu, o algunes, perquè això també té gènere moltes vegades, també té un viatge, doncs esteu enganxades al migdia i també al matí amb aquestes sèries vintage de la BBC, que són fantàstiques i que, i això és importantíssim, han obert tot un món de traducció. Imagineu-vos que traduir sèries com Els Joves, doblar-les, no és doblar-les rai, però traduir-les amb totes les expressions no és gens fàcil, i això ha obert una porta cultural que enriquin moltíssim el nostre idioma, el català, també en aquest argot o en aquests, no, en aquests nivells més de llenguatge popular. Vinga, va, que callo ja, i el que fem és saludar l'Aina Barbany de Cardedeu. Aina, bon dia!
1: Bon dia, Núria, què tal?
0: És que quan ens posem a parlar de sèries, xica, no parem, no acabem, perquè ens encanta explicar sèries, que sí?
1: És un tema molt xulo, sí, el d'avui, Jo tinc moltes ganes de parlar-ne, i perquè hi ha sèries que només sentir-ne la sintonia ens transporten de cop a la infància, no? Sí. Recorda'ns, doncs, aquelles tardes quan tornàvem de l'escola, matins de dissabte, que no teníem massa cosa a fer i ens posàvem davant de la televisió, o estius que també doncs, no ens perdíem ni un sol capítol de les sèries que més ens agradava.
0: Clar, que adaptaves, a vegades adaptaves els horaris a la sèrie, i si no podies dinar, no dinaves.
1: Sí, i el que em fa més gràcia del tema d'avui és que hi haurà, jo crec, opinions molt diverses, perquè al final cada generació té les seves sèries, no? Alguns recordaran dibuixos animats que avui ja són tot un clàssic, d'altres pensaran en sèries d'aventures, d'humor o de personatges que sense adonar-nos-en van formar part del nostre dia a dia, i és curiós perquè tot i que els anys passin, hi ha històries i personatges que continuen despertant la mateixa il·lusió i la mateixa nostàlgia que ara fa uns anys, no?
0: I ara tenim una facilitat que és molt d'agrair, que és que a través de plataformes, internets, no?, a través d'aquest gran món globalitzat,
1: sí,
0: almenys
1: sí,
0: té una cosa bona, que és que podem trobar-les moltes vegades, aquestes sèries, potser en versió original, potser en un doblatge d'algun país estrany, però tard o d'hora les acabem trobant, i això és fantàstic.
1: Sí, això és veritat. És cert, per això, que potser s'ha perdut una mica l'essència aquella d'haver d'esperar una setmana dues per veure el capítol i
0: això
1: saber
0: ja
1: com continuava, no?
0: Però és que però... això ja és impossible, ara ja.
1: Això és
0: qui et
1: molt
0: fa
1: difícil.
0: Això és que te mata, no?
1: Sí, de fet, crec que hi haurà alguna sèrie que vindrà d'aquí poc que ho volen com recuperar, però sí. Així que res, avui els oients i les oients ens poden doncs, fer arribar a través de WhatsApp o Instagram quines eren aquelles sèries que miraven de petits, i fins i tot algunes potser que continuen veient, perquè jo sí que a vegades doncs, m'he posat a mirar sèries de la infantesa, no?, una altra vegada.
0: A més, l'estiu s'hi presta molt, aquest punt de melangia, aquest punt dolç de morrinya, que diuen, no?
1: Totalment.
0: Però dolçet, sí, que dius, ai, mira, de com quan era petita.
1: Sí, exactament. Així que res,
0: Aina, mulla't, ja d'entrada mulla't, va, digue'ns algun títol, alguna que t'agradi a tu.
1: Ostres,
0: que
1: és que És que la meva infància es dividia entre Super 3 i saps?
0: I Disney, potser, o no?
1: I Disney, clar. Disney, sí. No, no, Hannah Montana,

0: la casa dels súpers, també la família dels súpers. És
1: clar.
0: Que...
1: Oh, clar.
0: Sí, sí. Bé, i vendre el pla també. Mira, que molts potser no els bueno, pilla a la infància, però a mi sí.
1: Perquè també hi ha aquelles sèries d'adults, en teoria sí. d'adults, que hem vist de petits perquè els pares la veien, no? I llavors exacte. Tu estaves allà i llavors
0: jo estava
1: tampoc
0: davant
1: no
0: de la
1: mirava,
0: tele.
1: No es mirava tant això. Bueno, avui tampoc exacte. Es mira massa. No? Sí, sí, sí. Doncs vinga, ja has donat alguna inspiració. Moltes gràcies, Aina. Tornem a parlar a les 10.
0: Fins ara.
2: Obert per vacances. El programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
1: Avui, a dins del programa, us explicarem... Mira, ens ha quedat variadet el programa, sense buscar-ho. A vegades és més homogènic, a vegades més variat. Començarem parlant sobre com podeu fer per no desesperar si és que sou estudiant i esteu buscant pis de lloguer, especialment si ho feu a Barcelona, que els preus i les ofertes s'han posat doncs, pels núvols. Després, dins de l'espai que ens parla, que ens dona bocins de cultura popular, us parlarem sobre festes populars, festes majors, que semblen de tota la vida, però que en realitat són de nova creació. Per fi, marxarem cap a Lleida de conèixer com es produeixen els festucs. Aquest conreu doncs que darrerament ens arriba amb quantitats ingents des de Lleida i que sembla que bueno, és una alternativa agrària també a les terres de Ponent. Sabrem com cuidar les nostres dents durant l'estiu. Sabeu allò que mengeu un gelat i us grinyolen les dents, us fan com ui, com aquell repelús. Doncs avui tindrem amb nosaltres un dentista que ens explicarà com cuidar les dents. També us donarem consells si el dia 12, quan l'eclipsi, teniu pensat fer-ne fotografies. Segur que ho heu pensat, no? Doncs sembla que simplement amb el mòbil no es veurà massa bé. Avui un fotògraf ens explicarà com fer-ho. I per altra banda, pensant en els peluts de casa, en els gossets, doncs avui una cosa que va molt relacionada amb els pèls, l'espai de Dog Tips, ens parla sobre aquells convidats que no volem, els que s'enganxen al pèl dels bitxets, sí? Ja ho sabeu, no? Puces i tot això. Doncs vinga, els eliminarem del tot. Molts continguts, com dèiem, per un programa que comença ara mateix amb una ronda d'actualitat.
2: Obert per vacances.
1: Saludem a Girona FM, el Pau Villafanya. Pau, bon dia.
3: Molt bon dia, Núria.
1: La política municipal que continua donant notícies. Esquerra Republicana obre diligències informatives al candidat a l'alcaldia de Girona, Marc Puigtió. Què ha passat? Hi ha hagut una filtració d'uns àudios a les xarxes socials.
3: Sí, unes gravacions filtrades per un compte d'Instagram on Puigtió afirma que volia fotre fora els regidors actuals del partit a l'Ajuntament i quedar-se amb l'estructura d'Esquerra i també afirma que el partit és qui li ha de pagar la festa. Des del partit expliquen que la investigació ha de determinar si aquestes paraules suposen un incompliment del codi ètic. Puigtió ha demanat disculpes per carta a la militància assegurant que els àudios són fragments editats de converses privades difoses sense el seu consentiment, tot i que reconeix que algunes expressions no van ser adequades. El partit ja ha dit que no farà més valoracions fins que es resolgui l'expedient intern.
1: I Girona estrenarà a la tardor 6 agents cívics per tal de reforçar la convivència als barris.
3: El nou servei, que arrencarà coincidint amb les fires de Sant Narcís, és una prova pilot de 12 mesos impulsada per l'Ajuntament amb el suport del Servei Municipal d'Ocupació. Els 6 agents treballaran en torn de tarda, dependran de la policia municipal i tindran com a base la comissaria de Can Borrassó. La seva feina no serà de caràcter policial, es tracta d'una figura pensada per fer de pont entre l'administració i el veïnat en funcions de mediació, informació i detecció precoç de conflictes. Sílvia Liu és la tinenta d'alcaldia de Convivència i Seguretat.
4: Bé, aquests agents cívics el que faran és caminar pels barris, mediar, escoltar les demandes veïnals, parlar amb els comerços. És un dispositiu que anirem orientant amb els espais que considerem i que veiem a través d'aquestes demandes veïnals que us deia, més necessitat de mediació, més necessitat de prevenció i, per tant, que hi siguin presents. I és una incorporació que respon, evidentment, a una nova acció basada en aquest model de proximitat que volem en la convivència i seguretat i que treballem també per la ciutat de Girona.
3: La demanda de més agents cívics no és nova i fa temps que apareix a les taules de seguretat dels barris on veïns i entitats l'han reclamat de manera reiterada.
1: I ho escoltàvem ara a l'informatiu general, la mort del conductor d'una moto d'aigua en un accident amb una embarcació, això a Empuriabrava.
3: Segons hauria explicat el fill de la víctima a la policia, anava amb el seu pare en moto d'aigua quan una embarcació amb 10 ocupants els va passar per sobre i hauria fugit. L'avís de l'accident va ser ahir, poc abans de 3 quarts de 5 de la tarda, i Salvament Marítim va fer massatges cardiorrespiratoris sobre la moto i posteriorment van anar fins al Port de Roses, on hi havia una ambulància medicalitzada que va treballar per reanimar-lo, però finalment van confirmar la seva mort. La Guàrdia Civil ara s'ha fet càrrec de la investigació.
1: Girona, moltíssimes gràcies, Pau Villafañe. Una abraçada.
3: Gràcies.
1: La propera connexió ens va saludar la Tina Forés. Tina, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
1: Des de Cugat Media ens expliqueu que s'obre la convocatòria de 15 milions d'euros d'ajuts a ens locals per franges de protecció contra incendis forestals.
5: Els ajuts són per finançar les actuacions per fer franges de protecció contra incendis al voltant dels nuclis urbans de població, urbanitzacions i habitatges en terrenys forestals. El govern ha ampliat tant terminis per presentar les sol·licituds i també els execució de les actuacions subvencionades, una demanda dels ens locals. El termini per presentar les sol·licituds passa d'un a dos mesos, mentre que el d'execució s'allarga fins al 14 de juny del 2028 i es pot justificar fins al 15 de setembre del mateix any.
1: I on en surt a Mercabarna? Perquè han hagut de quals treballadors d'una empresa d'aquest centre de Mercabarna per una fuita d'amoníac. Ara ja està controlada i no ha causat ferits.
5: Sí, els bombers de Barcelona els han evacuat de forma preventiva. Eren els treballadors de l'empresa Bonfred S.A., ubicada a Mercabarna, a causa d'una fuita d'amoníac que no ha causat ferits. L'avís s'ha rebut cap a un quart d'una de la matinada a través del telèfon d'emergència 112 i fins al punt s'hi ha mobilitzat 11 dotacions del cos. Els efectius han aturat la fuita i l'han pogut controlar. Posteriorment han ventilat la nau de la companyia, que es dedica a la logística alimentària i a l'emmagatzematge frigorífic. Arran del succés, Protecció Civil ha activat el pla SICAT i l'Ajuntament de Barcelona ha posat en fase d'alerta el seu pla d'actuació municipal. Tots els dispositius ja s'han desactivat.
1: I mira, una notícia que ens arriba des de Barcelona, però crec que és extrapolable a bastantes ciutats de Catalunya, i és que es diu el titular que Barcelona perd una de cada quatre merceries, drogueries i peixateries. Això des del 2016.
5: Sí, les dades il·lustren el retrocés del comerç tradicional i el detall que en l'àmbit de l'alimentació també pateixen negocis com les peixateries, les botigues d'ous i aviram i fins i tot les carnisseries. A la centenària merceria Perelló de Sant Andreu, per exemple, no tenen clar que la quarta generació agafi el relleu. Ramon Martínez Perelló és la tercera generació de la centenària merceria.
6: Ens hem d'adaptar, lògicament, als nostres clients i a el que demana la societat en aquell moment. Això és el que fa que haguem aguantat 103 anys, tant els meus avis quan van començar, com amb els meus pares, com ara la meva dona i jo. El que passa que, és clar, no sempre això es pot transmetre després amb les noves generacions. La quarta generació que ens ve a darrere, de moment no està previst, doncs, que ens pugui seguir el nostre llegat.
5: L'alcalde Collboni va plantejar recentment regular els lloguers comercials i un fons per comprar locals emblemàtics en risc. Els botiguers demanen no només mesures econòmiques com les proposades per Collboni, sinó també facilitar com un estatus especial per protegir aquest tipus de comerç.
1: Moltes gràcies, Tina Forés, des de Cugat Media.
5: Adeu.
1: Adeu, adeu. I seguim parlant en Terres Lleidatanes del tema de la fruita. Arnau Vilà, des d'Aimunt, bon dia.
7: Bon dia, Núria.
1: De la campanya de recol·lecció de la pera blanquilla, una de les varietats més representatives, de fet, del sector frutícola lleidatà. Ja ha començat, no?, a les comarques de Lleida.
7: Sí, i amb un avançament d'uns 4 dies respecte al calendari habitual. A causa de les altes temperatures de la primavera i de l'estiu, les previsions situen la producció d'enguany en 5.480 tones, un 8% menys que l'any passat. Tot i la reducció del volum, la qualitat del fruit és bona i aquesta varietat ha resistit millor les onades de calor que altres varietats de peres d'aquesta mateixa campanya. Les primeres operacions de compra-venda se situen al voltant dels 80 cèntims d'euro per quilo en un inici de campanya marcat per una bona demanda. La blanquilla es produeix principalment a les comarques de Lleida i el seu principal mercat continua sent l'estat.
1: La paeria de Lleida ha distribuït 45 polseres intel·ligents entre els treballadors municipals, els que desenvolupen la seva feina a l'aire lliure. L'objectiu és reforçar la prevenció davant dels episodis de calor extrema d'aquests dies.
7: Els dispositius monitoritzen la temperatura corporal i emeten una alerta quan arriben als 37,8 graus, moment en què es recomana al treballador aturar l'activitat, descansar i hidratar-se. A més, també avisen quan la temperatura ambiental supera els 42 graus. Les polseres s'han lliurat a empleats especialment exposats a altes temperatures, com la brigada municipal, el personal del centre d'acollida d'animals, els vigilants de mercats i els treballadors del cementiri. La iniciativa s'enmarca com una prova pilot i els dispositius, que són recarregables i tenen un cost aproximat de 65 euros per unitat, permetran avaluar la seva eficàcia abans de decidir si s'estrenen a altres col·lectius municipals, com ara monitors, agents de la Guàrdia Urbana o assistents socials.
1: Moltes gràcies per aquestes notícies també, Arnau Vilà, des d'Emunt, Lleida. Gràcies.
7: Que vagi bé.
1: Marina Pérez Got, Tarragona Ràdio, bon dia.
8: Bon dia.
1: L'Hospital Joan 23, que ha començat a aplicar fa poquet, la cribiòpsia. Cribiòpsia pulmonar endoscòpica, una nova tècnica, no?
8: Sí, és una nova tècnica que està indicada en pacients amb malalties pulmonars intersticials difuses, un conjunt de més de 200 patologies que afecten el teixit que envolta els alvèols pulmonars. Aquestes malalties poden provocar inflamació o fibrosi pulmonar i fan que el pulmó perdi elasticitat, fent que dificulti la respiració. Les mostres són més grans i d'una qualitat millor que les que s'obtenen amb tècniques tradicionals. Aquest fet facilita un diagnòstic més precís, explica Vanessa López, metgessa especialista del Servei de Pneumologia de l'Hospital Joan 23.
9: Que lo que hace es congelar la muestra pulmonar. Con eso obtenemos unas muestras de muy buena calidad que luego se mandan a analizar para posterior diagnóstico. Los pacientes en los que está indicada la criobiopsia pulmonar son los pacientes que tienen una posible enfermedad pulmonar intersticial, que lo que significa es una enfermedad del tejido pulmonar. Entre ellas la más conocida es la fibrosis pulmonar. Los beneficios para el paciente que se realiza criobiopsia pulmonar es que es una prueba mínimamente invasiva donde el paciente viene al hospital, se hace la técnica y luego se va a casa si no hay complicaciones, minimizando los riesgos de una posible cirugía en el caso que fuera necesario.
8: Un cop s'obté la mostra, s'envia al Servei d'Anatomia Patològica on s'analitza detalladament.
1: Pugna entre els alcaldes de Salou i Cambrils.
8: Doncs sí, l'alcalde de Salou, Pere Granados, ha carregat aquest dimecres contra l'Ajuntament de Cambrils, els Mossos d'Esquadra i la consellera d'Interior per la tolerància que assegura que hi ha amb el top manta i la manca de voluntat política per aturar-ho.
1: Ja tenim imatge per Santa Tecla.
8: Doncs també seran els gegants moros, que són la imatge d'aquest 2026, i enguany s'ha volgut retre homenatge a dos dels elements més emblemàtics del seguici popular amb motiu del seu 175è aniversari. I parlant de festes, hem de dir que ahir es va posar el punt final a la Fira Gost de Valls, la 70a edició, amb la Diada Castellera, on es van poder veure quatre castells de gamma extra a màxima dificultat.
1: Xulo, va ser xulo.
8: Sí, va ser una diada...
1: Gallina de piel, que deia aquell.
8: Sí, tot i que feia bastanta calor. Xafugó, més que calor, la
1: no
8: xafugó.
1: No pujaven els pèls, no se't quedava enganxat.
8: Exacte.
1: La plaça plena, pel que hem vist.
8: Passa, sí, a plaça tope. Plena.
1: Molt bé. Marina, moltíssimes gràcies. Fins demà.
8: Fins demà.
2: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
10: Ara mateix estic buscant pisos, m'estic centrant sobretot en habitació, perquè al ser només una, només m'interessa una habitació, però la cosa està molt complicada, perquè tenen moltes sol·licituds, hi ha molta demanda més que oferta, després els preus són excessivament cars. Després també les habitacions són un zulo algunes, però no tens espai ni per posar un escriptori, ni per posar un armari, ni per posar res. I les vies amb les que estic buscant pis són principalment xarxes socials, Idealista o de pis en pis.
11: Buscar pis és una odissea. En el nostre cas, a més, tenim bessons, per tant, havíem de buscar no un pis, sinó dos alhora, un a Barcelona i un a Girona. A Girona, la sort va ser que, mitjançant la pàgina web Pis a Pis, vam trobar dos noies que també havien d'estudiar biologia. Ara només faltarà veure com funciona la convivència, però això és una loteria. A Barcelona, el que sí que puc dir, que per moltes pàgines web que visitem, hi ha molta pàgina fake.
1: Aquestes veus que hem sentit eren les de la Laia, que té 23 anys i enguany farà un màster a Barcelona, i les de la Berta, la mare d'en Pau i en Lluc, que busquen pis a Barcelona i a Girona. Com elles, hi ha molts estudiants que amb l'arribada del nou curs estan buscant pis per tal d'estar més a prop dels centres universitaris, però en molts casos s'acaba convertint en una odissea. A l'Obert per Vacances avui volem posar el focus en com està ara mateix el panorama en aquest àmbit, en l'àmbit immobiliari, però especialment pels estudiants. Per això parlem amb la nostra companya de Cugat Media, la Tina Forés, que està amb el director general de Tecnocasa Sant Cugat, el David de Jesús Clua. Tina Forés, bon dia.
12: Bon dia, Núria. Doncs avui posem la mirada en la situació immobiliària en què es troben aquests estudiants que estan buscant pis de cara a aquest curs vinent per veure una mica com està tot plegat, canvis respecte a anys anteriors, etc, etc. M'acompanya en David de Jesús Clua, director general de Tecnocasa Sant Cugat. David, moltes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres.
13: Gràcies a vosaltres.
12: A veure, centrem-nos primer de tot, si et sembla, en el que és la demanda. Com ha canviat aquesta al llarg dels anys? Hi ha més o menys estudiants que busquen pis actualment?
13: Bé, la demanda des de fa molts anys que és una demanda completament creixent, no? No només en l'àmbit estudiantil, sinó en l'àmbit generalitzat, no? Però, sens dubte, en l'àmbit estudiantil ho hem notat moltíssim, per diversos motius, i entre ells la globalització. La gent es mou més, ve molt estudiant, sobretot de l'estranger, sobretot a zones com per exemple Sant Cugat o Barcelona, i al final, doncs, òbviament, això hi posa pes en volum i en la qualitat de la demanda.
12: I no sé si hi ha zones on es busqui més que en d'altres, entenc que aquestes serien, no?, dintre d'entorns universitaris, estic pensant Barcelona, Girona, Vic, inclús.
13: Correcte, totes les àrees al voltant de gran universitat, Sabadell, Cerdanyola, Sant Cugat, Barcelona, com bé diu, Girona, Tarragonès també, doncs trobem un increment molt notori de demanda estudiantil.
12: Seria, per exemple, Barcelona el lloc on heu vist que hi ha un increment major d'aquesta demanda, o seria més equitativa?
13: Barcelona, al final, el focus a la gran ciutat, sens dubte, és un... hi poses més pes, no? És on sempre notem més increment, no? Però ha incrementat de forma molt notòria a totes les zones, de forma bastant generalitzada. Amb les seves particularitats, però de forma generalitzada ha incrementat moltíssim els darrers anys.
12: Hem parlat de la demanda, ara et pregunto per l'oferta. No sé si aquesta és major o menor que fa uns anys. Amb què es troben aquests estudiants que busquen pis? Just abans, per exemple, escoltàvem un testimoni que deia que li estava costant molt trobar-ne perquè hi havia molta més demanda que oferta.
13: Correcte. Bueno, aquest és el problema d'avui en dia, no? És el problema principal que ens trobem en el mercat actual, que és molt poca oferta. Molt poca oferta per la gran demanda que hi ha. Quan tu poses un immoble en lloguer, les sol·licituds en menys de 24 hores, a Sant Cugat ens podem trobar amb més de 100 sol·licituds i a Barcelona ciutat ens podem trobar amb més de 400 i 500 sol·licituds per un sol immoble. Això és un problema i és un problema de difícil solució, almenys a curt termini, no? Aleshores, sí, l'oferta ha caigut en picat, hi ha hagut molts motius que l'oferta s'hagi vist reduït i els hauríem d'entranalitzar més en detall.
12: Clar, hi ha molts dels pisos que s'oferten directament a estudiants, potser són lloguers de temporada, no?, de contractes màxim de 11 mesos, i en aquest sentit, si les carreres universitàries potser són de 4 anys, no?, això potser es converteix en un problema de cara a aquests estudiants que busquen pis. No sé si es pot buscar una altra solució en aquest cas, o s'han de conformar amb això perquè és l'oferta que hi ha.
13: Bé, el problema que ens trobem és que amb una demanda tan forta i amb tan poca oferta, el problema és que el propietari té molt on escollir. I de forma generalitzada, els propietaris a qui escolleixen? Famílies, ingressos demostrables, regulats, estables, etc. Consegüentment, no només els estudiants tenen difícil accés en aquest target d'immobles, sinó que moltes altres persones que tenen difícil accés, no? I fins ara, el lloguer de temporada, que havia crescut de forma molt, molt, molt notòria els darrers anys, perquè no tenia la limitació de preu, era una sortida en aquells propietaris que volien, doncs, apujar una mica més el preu i decidien, doncs, jugar més amb un estudiant que podia no era el seu perfil ideal, tot i que jo crec que hi ha grans perfils a nivell estudiantil, on venen amb solvències a nivell dels pares, amb famílies fortes al darrere, però hi veien en el lloguer de temporada una sortida, doncs, per poder maximitzar el preu de l'habitatge. El problema és que aquí a Catalunya, amb la limitació de preus de lloguer, també amb l'habitatge de temporada, sí que estem notant una baixada d'aquests lloguers de temporada, i hi ha molts candidats que o bé retiren els preus, els immobles de mercat i els posen en venda, hi ha altra gent que deixa els immobles tancats perquè no tenen aquesta necessitat, i ens trobem altres que passen de lloguer de temporada a un lloguer d'habitatge habitual.
12: A Barcelona, per exemple, els preus de pisos no és cap secret de que s'han encarit amb els anys. Llavors, no sé si costa més trobar un pis, en aquest cas parlem d'un pis sencer, a un preu que puguin pagar aquests estudiants.
13: Sí, correcte. Poca oferta, molta demanda. En el món immobiliari, en qualsevol sector, és una pujada de preus. Està clar que la solució és construir més. O comencem a construir, o ens trobarem amb un excés de demanda i amb una mancança d'oferta. El lloguer estudiantil de tota la vida s'ha generat més amb un lloguer d'habitacions. El que passa és que no la gent, sobretot més de caire internacional, molta gent europea, sobretot, que ve a Espanya, que venen a Catalunya, que venen a Barcelona i voltants, amb poders adquisitius de salaris de l'estranger, doncs es poden permetre doncs pagar un habitatge sencer i agafar inclús apartaments d'un sol dormitori i pagar 1.200 o 1.400 euros al mes. Amb això, amb la reducció de l'oferta, es complica, perquè al final hi ha molta més demanda que no oferta, no? Però sí, al final depèn una mica del perfil d'estudiant.
12: Clar, el que em comentava just ara, no? Que el que fan molts estudiants és compartir pis i també amb el tema d'anar a llogar directament habitacions. En aquest sentit, potser resulta més fàcil de cara a l'oferta que poden trobar o és igualment complicat trobar habitacions que puguin pagar a bon preu?
13: Bé, tot està difícil. No volem ser negatius aquí, però tot està difícil perquè tenim un problema important a sobre la taula i, com dic, on sembla que a curt termini no té fàcil solució. M'agradaria que fos diferent, jo crec que hi ha moltes opcions per ser-ho, però a curt termini no hi veiem aquesta solució, no? Sí que hem notat una dificultat, doncs, tant per accedir a un habitatge sencer com per accedir a lloguer d'habitacions, perquè al final, doncs, aquesta persona que necessita o té una necessitat habitacional, primer comença amb un sol habitatge, però si realment té una necessitat, doncs busca altres opcions. I ens trobem moltíssimes famílies que lloguen habitacions perquè no poden accedir a un habitatge sencer. I això és un altre problema, no? I al final és una miqueta el peix que es mossega la cua i que va generant el pes, doncs, en habitatge sencer, en el lloguer d'habitacions, etc, etc.
12: I el tema de compartir pis, perquè clar, abans es veia potser més, no?, gent que compartia sent dues persones o tres persones, ara això potser costa més i s'ha de compartir amb més gent dintre d'un mateix pis?
13: Tornem una miqueta al mateix, no? Aquest problema d'excés de demanda i de poca oferta genera el pes absolutament amb tots els ventalls, no? I quan tu un immoble que antigament et costava 1.700 euros i tenia quatre dormitoris, podies permetre llogar-lo entre dues persones, aquest immoble avui no val 700 euros i en val 1.400. I si val 1.400, poder ja no te'l pots permetre entre dues persones i necessites a quatre per poder llogar-lo. Al final notem més persones visquen en el mateix habitatge i més dificultat, sobretot, d'accés, que aquest és el principal problema.
12: Alguns estudiants amb qui hem parlat també es queixaven de que les habitacions eren molt petites, sense espai ni tan sols per posar un armari o un escriptori, igualment amb preus molt alts. És una tendència cap a la qual estem anant? Trobar cada cop habitacions més petites a preus més elevats?
13: Bé, això s'hauria d'analitzar una miqueta més al detall i separaria entre un habitatge ja construït fa uns anys o noves promocions, on grans empreses estan destinant i han fet compra d'habitatges d'edificis sencers i enfoquen aquest lloguer d'aquests espais a aquest target d'habitacions, a reduir espais, a llogar més una habitació amb un bany privat per 1.000 euros i no fer habitatges de tres dormitoris per 1.000 euros, no? Aleshores, jo separaria una miqueta el que ens trobem amb aquestes grans empreses, que jo crec que des del meu punt de vista no és el gros principal de l'oferta, però sí que és una realitat que ens ho trobem, sobretot a zones com Barcelona ciutat, i que sí que habiliten els espais de forma diferent a la que ens trobàvem fins ara, i després un lloguer d'un pis de 70-80 metres amb tres dormitoris, que l'espai és el que és, i un habitatge construït als anys 50, 60, 70 està construït com es feia abans. Avui les obres noves es construeixen de forma diferent, amb espais diferents, amb més lluminositat, amb espais més aprofitats, però antigament no era així. Aleshores, bé, s'hauria d'analitzar una miqueta més en detall, però sí, ens trobem una mica les dues vertents.
12: També denunciaven alguns estudiants amb qui hem parlat les condicions que els posaven alguns propietaris, no?, per entrar de lloguer, en el fet que, per exemple, no podien o rebre visites, o els exigien que tots els que volguessin compartir el pis havien d'haver conviscut abans. No sé si això és una tònica habitual amb la qual es troben per part dels propietaris d'aquests pisos, o són fets més puntuals i normalment són més laxos en aquest sentit?
13: Aviam, nosaltres tenim la gran sort de no trobar-nos mai, jo crec, amb aquestes situacions. El problema és que sempre fa una miqueta més de ressò. Les situacions complexes, injustes o fora del que hauria de ser, que no pas les habituals, no? Les habituals no fan soroll, i en canvi aquestes sí, no? Nosaltres tenim la gran sort de que el perfil d'habitatge Sant Cuat, Barcelona Ciutat, que tenim molts punts de venda, el perfil de propietari és un perfil sensat, on les demandes són demandes habituals, però bé, demanar a un llogater que hagi conviscut prèviament, si més no, no són demandes habituals. Estic convençut que en algun cas puntual pots trobar-te, però si més no, no és el reflexe del perfil de propietari que ens trobem de forma generalitzada. Sens dubte no ho és.
12: Millor que sigui així, doncs. David, per acabar, m'agradaria donar algun petit consell, no?, a l'hora de llogar pis, tant pel que fa a estudiants que el vulguin llogar com també a propietaris que vulguin posar en lloguer el seu pis. Si et sembla, comencem per aquests últims, pels propietaris. Quin consell els hi podríem donar?
13: Mira, en tots els casos, el que és molt important és que la gent estigui assessorada, perquè jo porto més de 20 anys en el sector, i quan he sentit alguna barbaritat o algun cas d'injustícia, sempre ha estat quan un propietari s'ho ha fet de forma directa o s'ho ha fet de forma amb un conegut, etc, de tu a tu. No vull dir que les coses no es puguin fer bé, però de forma generalitzada, sota la nostra experiència, sempre ha estat així. Aleshores, un bon assessorament és imprescindible. Un propietari ha de saber, i més perquè la normativa ha canviat moltíssim, ha de saber quina és la normativa actual, quin és el preu màxim de l'habitatge que hi pot haver-hi, si hi pot haver-hi altres despeses que hi pugui repercutir o no, quines són les clàusules legals que poden haver-hi en un contracte de lloguer, què és important tenir en compte a l'hora de seleccionar un bon llogater. Pensem que la gran majoria de propietaris són petits propietaris que estan llogant casa seva per un canvi de necessitat, o bé perquè s'han ajuntat amb algú, o bé perquè el pis se'ls ha quedat gran, o perquè bé l'han heretat, etc. Però són petits propietaris on aquella renda és la seva economia familiar, d'acord? No són grans inversors, promotors, especuladors, etc. Aquest perfil no és el que abunda, sens dubte, no? Aleshores, un propietari el que necessita és un bon assessorament, és analitzar bé el perfil de llogater, no només a nivell documental, sinó també conèixer-lo, tenir una interpretació, perquè jo crec que això és molt important, i fer una anàlisi generalitzat. Però sobretot l'assessorament de professionals. Hi ha grans professionals en el sector que podran assessorar aquell propietari de què sí, què no, quines són les meves obligacions i quins són els meus drets. Això és importantíssim.
12: Ràpidament, pels estudiants, algun consell?
13: També és important, és molt important que l'estudiant no accepti qualsevol petició, que la revisi, que l'estudiï, que demani ajuda a professionals, bé, advocats, agents immobiliaris, altres gestors amb coneixement, perquè hem de minimitzar aquestes situacions que dèieu, que si més no són la realitat, no són el reflex generalitzat del mercat, però que en les podem trobar en algun cas puntual. Els professionals estem per reduir aquests casos, no? Per això es contracten els professionals. Aleshores, és molt important que no s'accepti qualsevol cosa, sinó que primer es demani consells als professionals.
12: Doncs ho deixem aquí. David, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui per parlar sobre el lloguer de pisos d'estudiants.
13: Gràcies a vosaltres, molt de gust.
1: I moltes gràcies per aquesta entrevista tan útil, diria jo, a la Tina Forés des de Cugat Media. Moltíssimes gràcies.
2: Obert per vacances. de dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
1: El proper contingut ens l'aporta el David Fernández des de la nova ràdio de Reus i ens explica que l'estiu, ja sabeu, és època de festes tradicionals, de celebracions populars per tot el país. Però algunes d'aquestes festes, encara que les hem vist pràcticament tota la vida, sense saber-ho, tenen un origen força nou. No ho sembla, però el tenen. Aquest és el tema del podcast d'avui de Bocins de Cultura Popular.
14: Quan pensem en una tradició, sovint imaginem una pràctica que passa de pares a fills. Ens sembla que les festes populars han existit des de sempre, però la realitat és més complexa. Les tradicions també es creen, es transformen i s'adapten als nous temps. De fet, hi ha moltes celebracions de nova creació que avui considerem imprescindibles, però que van néixer fa només unes dècades. Àngela Martín és membre del Centre de Documentació del Patrimoni i la Memòria Carrutxa.
15: Les festes populars de nova creació seria tot aquell còmput de festes que no entenem com a tradicionals o que no tenen una arrel que puguem remuntar a anys enrere i que per tant han sorgit els darrers anys. O sigui que no tenen unes bases que podem estirar als orígens històrics del que vindrien a ser les festes catalanes.
14: Algunes festes recuperen tradicions oblidades, d'altres s'inspiren en elements del passat per crear rituals completament nous. I n'hi ha que simplement responen a la necessitat de trobar-nos, de celebrar i de construir comunitat.
15: Per poder inserir aquestes noves festes en un teixit cultural i social existent, el que fem perquè pugui realment arrelar és agafar coses que ja tenim, que ja ens sentim pròpies, que ja sentim mostrades, i les incorporem en una nova festa. Llavors, sí que és veritat que considerem que és una festa de nova creació, festes que ja han existit, però que se les ressignifica. I per molt que això ens pugui fer soroll, perquè sentim que les festes han de ser una cosa molt fonamentada i que realment necessiten tenir una trajectòria increïble, totes les festes en el seu primer moment van ser inventades i normalment no tenen tant significat com el que li hem anat col·locant després. És a dir, les decisions no han estat tan pensades. Moltes vegades eren decisions esporàdiques de la situació de l'època, situacions espontànies que amb el temps hem idealitzat i hem entès com ha de ser així. Però abans no eren tan puretes com ho som ara, no? És tota aquesta visió actual que ens parla també una mica de la nostra nostàlgia del passat, d'aquesta necessitat de sentir que tenim alguna cosa ferma a la que aferrar-nos en el moment en el que ens estem perdent una mica nosaltres.
14: Moltes d'aquestes festes de nova creació, el que pretenen és reforçar el sentiment de pertinença cap a un poble, cap a un entorn, i per això moltes d'elles tenen un fort component local.
15: Ara mateix les festes de nova creació crec que tenen un component molt local, que també crec que és un component molt local perquè no són festes lògiques, per dir-les així, o sigui, no hi ha una raó de ser, sinó que parteixen d'aquesta espontaneïtat de la gent, d'aquesta voluntat individual i tenir ganes de fer alguna cosa més, no?
14: I d'exemples, n'hi ha molts arreu del país.
15: Doncs en el cas de Reus, i tenim el cas del Ball de la Rosaura, que és un ball de nova creació. També aquí tenim la dansa del Saurí, que també s'ha estat recuperant i que es preveu que d'aquí molt poc surti a places. Doncs en el cas de Caldes de Montbui, que ha tingut també molt rebombori els últims anys, hi ha l'Escaldàrium, amb tota la representació de la penjada de bruixes. En el cas de Palau, que és el meu poble, tenim el Guirigall, que també és una festa que sentim molt nostrada, però no té més de 10 anys d'història. A Castellà fan una festa també dels Tres Focs, que se celebra per Sant Joan. També a Cardedeu tenen les festes del Pagès, que són unes festes que jo diria que no tenen més de 12 anys. Llavors, per exemple, trobem també un auge molt gran en festes de l'Arbre de Maig arreu del territori, que s'han anat reinterpretant. Sí, jo crec que seguim necessitant crear festes que ens representin i que responguin a les nostres necessitats actuals, encara que siguin de festa i d'esbarjo, no? O sigui, potser ja no són tan devocionals, potser no necessitem resar-li un sant, potser no necessitem fer una processó per un motiu en concret, però seguim necessitant reunir-nos, seguim necessitant generar espais per nosaltres mateixos, necessitem trobar-nos, necessitem parlar, necessitem ballar, necessitem ocupar espais públics.
14: Les festes populars sempre han canviat. Algunes tenen segles d'història, d'altres acaben de començar el seu camí. Però totes comparteixen una mateixa essència. Només es converteixen en tradició quan una comunitat les fa seves, les viu i decideix transmetre-les. Potser, d'aquí a 100 anys, algunes de les festes que avui considerem com a noves seran les més antigues de demà.
1: Bocins de Cultura Popular, un podcast que arriba cada dijous de la mà de la nova ràdio de Reus amb el David Fernández. Seguim endavant. Marxem cap a terres lleidatanes. Està clar que Lleida la tenim com a referent de producció de fruita dolça. El que passa és que el sector agrari té molts reptes per afrontar i sembla que una de les branques de producció en el qual s'ha centrat últimament és la producció del pistatxo. Avui en parlem, el pistatxo o els festucs, eh? Avui en podem parlar amb el Ramon Boleda, que és representant del grup productor de pistatxos de Ponent. Ramon Boleda, bon dia. I, de fet, potser podem començar...
16: Ara arribarà el moment de descobrir...
1: Potser podem començar parlant amb la Judit, saludant la Judit Castellà, eh?
17: Bon dia.
1: Ara sí, Judit, perdona, que he saludat el convidat, mira, pam, pim, pam, i no. Hola, Judit,
17: no,
1: què tal?
17: No passa res, no passa res. Bon dia, què
1: bon
17: tal?
1: Bon dia. La Judit Castellà, que és la companya de UAU Lleida Ràdio. Jo era un tema que tenia entre cella i cella de parlar sobre els festucs, perquè, escolta, cada vegada al supermercat veig que hi ha més productes de festucs, i dic que això està de moda, i em van dir, sí, bé, és que a Lleida se'n fan molts. Jo no sé, i la primera pregunta meva que m'agradaria fer, després ja us deixo sols, és si realment els productes de festuc que trobem majoritàriament en els supermercats es fa amb festuc de Lleida, o justament la producció de festuc de Lleida se'n va cap a fora.
17: És així, Ramon?
1: No sentim el Ramon, aquí està el
17: no
1: problema.
17: No sentim el Ramon.
1: Aquí està la cosa.
17: Almenys que sapiguem nosaltres, jo no sé si el gran percentatge ve de Lleida o no, el que sí que potser s'haurà de començar a estudiar és si bona part dels pagesos decideixen o es veuen obligats a decidir a optar per impulsar cultius com els festucs a la demarcació de Lleida en detriment de les pèrdues que puguin tenir per altres cultius, ja sigui per les pedregades que hem tingut a nivell dels últims anys a la demarcació de Lleida en casos de la fruita dolça, però també a nivell de cereal. Haurem de separar també si és de regadiu o de seca, però haurem de veure en els propers anys si s'acaba potenciant o no aquest cultiu.
1: En tot cas, és un cultiu que és recent, veritat? Judit, és de fa poqueta, en realitat. I no sé fins a quin punt, ara ens ho explicarà el Ramon, que l'estem intentant contactar, però no sé fins a quin punt està molt extès. Si haguessis de parlar de xifres percentatges, diries que té un percentatge molt alt dins el que és la producció frutícola d'aquí de Lleida?
17: A veure, deixo clar que jo no soc gran experta en matèria agrícola, però crec que no és un dels grans cultius que tenim. Segurament pot ser que d'aquí uns anys és un dels que guanyi força, però en tot cas ara mateix és incipient. Segurament molts dels pagesos pot ser que veguin un punt d'opció de reconduir els seus cultius cap aquí. També haurem de veure, que això és una de les coses que voldrem abordar amb el Ramon, si serà capaç aquest cultiu de saltar-se o de trampejar tots els obstacles que estan tenint els pagesos a la demarcació de Lleida, ja sigui amb plagues de conills o ja sigui amb pedregades, també amb falta d'aigua, i si pot acabar l'an o no. També és veritat que potser xoca una mica festuc a Lleida.
1: Ah,
17: no
1: sí.
17: Sé.
1: Bueno, però ja, la qüestió
17: tot
1: serà...
17: És innovar,
1: si
17: tot serà és innovar.
1: Si serà el cultiu miraculós, no?, que salvarà tots aquests obstacles que dius tu, que la fruita dolça potser se n'anen trobant. Mira,
17: exacte.
1: Tenim el Ramon. Ara ja sí, el Ramon Boleda.
17: Ara ja sí.
1: Perdoneu, sí, sí. El Ramon Boleda, que és representant del grup productor de pistatxos de Ponent. Ramon, bon dia.
18: Hola, bon dia.
1: Hola, bon dia. Mira, primera pregunta era si realment tots aquests productes que trobem àmpliament al supermercat i que cada cop n'hi ha més fets amb pistatxo, amb festuc, això surt del festuc de Lleida o justament la vostra producció se'n va cap a altres llocs?
18: No. Aviam, el festuc de Lleida, la major part està en procés de producció. O sigui, el festuc que estem menjant ara,
1: sí,
18: el 90% ve d'Amèrica.
1: D'acord. D'acord. Doncs mira, la Judit et fa quatre preguntes més, que ara estàvem ella i jo debatent, però clar, no tenim les xifres.
17: Exacte, necessitàvem...
18: Sí, ara comencem a produir i bueno, sí, ara es començarà a menjar més festuc d'aquí, però clar, pensa que el festuc, el boom de posar l'arbre del pistatxo va començar aquí a Lleida el 2016 i s'ha anat plantant del 2016 fins ara. I perquè comenci a produir per fer collita de veritat, doncs hem de passar 8, 9, 10 anys, depèn de les circumstàncies. O sigui que del 16 fins ara pues, han passat 10 anys, pues ara sí que es començarà, segons quines finques, a produir pistatxos de veritat.
17: Perfecte. Anem una miqueta enrere i ens centrem en el que és el grup productor de pistatxos de Ponent. Quan neix i amb quina voluntat neix aquest grup productor?
18: Bueno, aquest grup productor neix a partir de que nosaltres, o sigui, tots els pistatxos nous de Quilleda van venir a través de Borges, o sigui que Borges va apostar pel pistatxo, l'empresa Borges, i ara fa pues, 3 anys va trencar el contracte, va ser uns enredos, però vull dir, trencar mútuament, i vam quedar pues sols. I llavors, a partir d'aquí, vam juntar-nos els que vam començar més aviat a produir pistatxos, i ens vam ajuntar per veure què fèiem de la collita, si mos processàvem nosaltres, si veníem a fora, vull dir, estàvem una mica perduts, i bueno, i ara potser mos hem ajuntat ara més formalment i hem començat a fer, volem fer una fira de pistatxo aquí a Verdú. Aquest dia vam fer una jornada del pistatxo que va ser molt interessant, van vindre 100 persones a veure les finques, a escoltar ponents, que pues, hi ha molta gent interessada, i a partir d'aquí pues, no sabem encara a on anirem. O sigui, som productors de Ponent, ens hem ajuntat, però encara no sabem què farem amb els pistatxos.
17: Perfecte. Amb la Núria parlàvem una mica si les característiques del festuc podrà o permetre als pagesos optar per aquest cultiu per trampejar una mica les dificultats que esteu tenint els pagesos a nivell de demarcació de Lleida. Si ens centrem en les característiques d'aquest cultiu, quines dificultats i quines facilitats també us permeten a vosaltres a nivell de cultiu?
18: Mira, l'important, l'interessant del pistatxo és quan vam començar a produir nosaltres, a Espanya es produïa un 5% del pistatxo que es consumia. O sigui, només se feia aquí a Espanya un 5%. Això vol dir que la collita ja la tens assegurada. O sigui, la venda de collita ja la tens assegurada. No com d'altres productes, com per exemple ens trobem a castanya amb el raïm, que el raïm hi ha molts pagesos que es quedaran els raïms del cep perquè no el poden vendre enlloc. El pistatxo, jo crec que durant molts anys quedarà la venda assegurada. Després, hi ha molts cultius que al cap de 15-20 anys i has d'arrencar i tornar a plantar. El pistatxo pot durar 100 i 150 anys, m'entens? O sigui que és de llarg recorregut. I després la feina que porta, si ho comparem amb arbres fruiters o amb vinya, doncs també és mínima. O sigui que jo crec que si cada pagès es guardés una part de les finques de pistatxo, tindria com una espècie de assegurança de vida.
17: A nivell d'aigua, és un cultiu que necessita molta o no?
18: Aviam, el pistatxo és un arbre molt resistent al fred, el fred d'hivern, no el de primavera, si brotés igual que els altres, però el fred d'hivern és molt resistent a la calor i és molt resistent a la sequera. Què passa? Que si no té aigua, doncs no treu tant fruit. Com més aigua li poses, més fruit dona. Aquest dia vaig escoltar una ponència d'uns que venien dels Estats Units i allà hi posen de 10 a 12 mil metres cúbics per hectàrea. Aquí n'hi posem de 3 a 4. O sigui que ells fan unes produccions mitges de 3.500, 4.000 hectàrea, quilos, sec, i aquí unes produccions de... Si fem 2.000, 2.500 ja estarem contents.
17: Clar, escoltant-te, la sensació és que hi ha més, més beneficis, no, o més pros que més contres, no? Hi hauria alguna dificultat o algun pro a l'hora de cultivar festucs? Alguna cosa tenia en compte?
18: La dificultat més gran és que durant 7 anys has de posar diners.
17: Vale.
18: M'entens? O sigui, que tu plantes una finca de vinya o una finca de pomeres, al cap de 2 anys ja comences a amortitzar. Ara poses un pistatxo, no amortitzis fins al cap de... No comences a amortitzar fins al 8è any. M'entens? Això és difícil de suportar. O sigui, ha de ser un cultiu no primari, sinó secundari a l'explotació. Un cop ja ho tens en marxa, doncs llavors sí, es pot convertir en un cultiu primari. El primer cultiu de l'explotació, però són molts anys, s'ha de tenir molta paciència i passen moltes coses. Mira, en aquests anys he passat plagues de conills, he hagut d'arrencar més de 300 arbres per culpa dels conills. Va haver un any, ara fa 2 anys, la sequera, vam haver de reduir molt la de llosa, el rec. Un altre any a la polinització, perquè sabeu que es necessita arbres mascles i arbres femelles. I es polinizen pel vent, no per les abelles, ni pels mosquits, ni res. Pel vent. Pues si plou, el polen es mulla. Doncs fa, l'any passat no va parar de ploure durant la polinització. O sigui que de dificultats n'hi ha moltes.
17: Doncs estarem pendents d'aquestes dificultats. Ho deixem aquí, Ramon Boleda, representant del grup productor de pistatxos de Ponent. Gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
18: Vosaltres, molt bé.
1: Moltes gràcies també, Judit Castellà, aquesta entrevista que ens arriba des de UAU Lleida. Ara sabem una miqueta més sobre aquest producte, el conreu del pistatxo del festuc a Lleida. Gràcies, Judit, una abraçada.
17: Gràcies, bon dia.
1: Tanquem ara sí la primera hora de l'Obert per Vacances a partir de les 10:03, més.
16: La xarxa de comunicació local.
19: Una cigarreta o un bosc cremant.

0: Són les 10. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Hem mobilitat un accident de camió a la C12 a Maials, deixa la via completament tallada en direcció Flix per la retirada del vehicle. Un altre accident, en aquest cas a la B10 a Santa Coloma de Gramenet, sentit nus de Trinitat, deixa també un carrer tallat i provoca retencions en aquest punt. A banda, les obres a la B20, direcció nus de Trinitat també, i nus de Llobregat, deixen també un carrer tallat i també hi ha afectacions per obres, en aquest cas a l'A2, a Esparreguera, sentit Lleida, amb un altre carrer tallat. I una persona ha resultat ferida menys greu en l'incendi de la cuina d'un pis del carrer de Prim de Reus aquest matí. Els bombers han extingit ràpidament les flames, han revisat i ventilat tot l'edifici després de l'autoevacuació dels veïns. El SEM també ha traslladat l'afectat a l'Hospital Sant Joan de Reus. I a banda, un altre incendi, en aquest cas en un pis del carrer Doctor Robert de Badalona, obligat a confinar també diversos veïns i evacuar-ne d'altres durant aquesta matinada. El foc també ha afectat un habitatge de l'edifici del costat a través d'un pati interior. Els bombers han extingit l'incendi, han ventilat també els dos edificis i 7 persones han estat ateses pel SEM, 5 de les quals han estat donades d'alta in situ i 2 han estat traslladades en estat menys greu a l'Hospital Germans Trias i Pujol. I un home mort a Empúria Brava després que la moto d'aigua que conduïa xoqués amb una embarcació recreativa. Segons el testimoni del seu fill, la barca els hauria passat per sobre i hauria fugit del lloc dels fets. Tot i els intents de reanimació dels serveis d'emergència, no se li ha pogut salvar la vida i la Guàrdia Civil ha obert ara una investigació per tal d'aclarir les circumstàncies de l'accident. I en clau política, els ministres Fernando Grande Marlaska i Elma Saiz no compareixeran avui davant la Comissió LIBE del Parlament Europeu sobre la crisi migratòria de Ceuta al·legant incompatibilitats d'agenda. La seva absència ha estat criticada pel PP europeu, que acusa el govern espanyol d'evitar donar explicacions davant les institucions europees en plena crisi migratòria. Per la seva banda, el rei Felip VI, però, rebrà avui al Palau de Marivent el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en una reunió també centrada en aquesta crisi. I Oriol Junqueras ha proposat un gran pacte de país perquè un equip d'experts independents lideri la Conselleria d'Educació durant 12 anys amb pressupostos estables i el consens de 200 sindicats, direccions i famílies. La proposta busca donar estabilitat al sistema educatiu mentre USTEC reclama prioritzar més inversió i escoltar les demandes de la comunitat educativa abans de plantejar nous models de governança. I pel que fa al temps, la previsió apunta a un augment de la inestabilitat amb ruixats i tempestes que s'estendran a bona part de Catalunya a partir del migdia, especialment a les comarques de l'interior i del nord.
0: Notícies en xarxa.

0: Aina Barbany, Cardedeu Media, ai, Ràdio Televisió Cardedeu. Bon dia, Aina.
1: Bon dia, Núria, què tal?
0: Bueno, no sé, en pijames, per favor, que mones. En pijames a ratlles, eh?
1: He de dir que aquesta no la vaig enganxar.
0: Ostres, però bueno, l'heu triat com a sintonia perquè mola molt,
1: no? Sí, va ser una suggerència de l'Enric.
0: Ah, d'aquell que està... Sí. Ara dic que et trobem a faltar, Enric.
1: El trobem a faltar.
0: Ostres, és que gràficament tu escoltes la cançó i clar, gràficament les veus, eh? Les bananes amb pijama, ratlles, a vegades amb ulleres de sol, fins i tot moníssimes, amb les sabatilles d'aquelles d'anar a dormir. Però tu no et va pillar, eh?
1: No, a mi no. Però això que et passa a tu, a mi em passa amb altres sèries, eh? Sí. Vull dir que és una cosa normal.
0: Gràcies. Escolta, i els oients què diuen de sèries? Perquè avui us estem preguntant això, eh? Perquè acabi de sintonitzar l'Obert per Vacances, avui la pregunta del dia és sèries que us recorden la vostra infantesa.
1: Exacte, mira, a través de xarxes ara mateix tenim a la Pilar, que ja és una oient fidel i habitual, que ens diu que ella és molt gran i que ella veia el Pato Donald els diumenges al matí.
0: Oh, clar, és que, de fet, si has mirat Disney mai, i Disney Channel l'ha mirat també no, gent molt més jove, clar, el Pato Donald és un referent.
1: És tot un referent, sí, juntament amb el Mickey, la Minnie,
0: a més, fa
1: el Pluto...
0: Fa una miqueta de rabieta, o no, això ho decidiu vosaltres, perquè a mesura que passa el temps i aquests personatges es redibuixen, saps? Sí. Les noves temporades, els nous episodis, redibuixen, i llavors, potser segurament la Pilar és més fan del Pato Donald clàssic.
1: Clar, del clàssic.
0: Sí, que després els redoneixen, els fan més rodons, ai, no sé. Tu has conegut què? Tu, el nou, no?
1: El nou, el que és més modernet.
0: Sí.
1: Però bueno, que l'essència hi és, o sigui, que és xulo.
0: Sí, ella amb el seu gorret de mariner i tot això. Però tot donat, les històries també canvien, eh?
1: I
0: les històries clàssiques no tenen res a veure amb les noves, eh?
1: És veritat, això.
0: Pensem-hi,
1: doncs,
0: què més?
1: Núria, mira, seguim. La Núria, d'aquí de Cardedeu, ens diu Gat i gos. I és una proposta, una sèrie, que també ens l'ha dit l'equip del Prat Ràdio, juntament amb també Les Espies de Veritat.
0: Ai, sí. Mira, Gat i gos, per qui no ho sàpiga, és superxulo perquè és un animal que per un costat té un cap de gos i per l'altre costat té un cap de gat.
1: Sí. És ben curiós, però està bé també. Jo aquesta sí que la vaig enganxar, veus?
0: Sí, t'agradava o què?
1: Sí, m'agradava molt. I Les Espies de Veritat, em sembla una sèrie espectacular. De fet, si no vaig equivocada, em sembla que l'han tornat a emetre ara.
0: Sí.
1: I quan ho vaig veure em va fer molt feliç, em va fer molta il·lusió, la veritat.
0: Sí, és un imprescindible i té un punt estiuenc, eh? Té un punt molt estiuenc, no?
1: Sí.

0: Paranà, de mirar la sèrie de Phineas i Ferb. Ens encantava sempre, bueno, tots els invents estranys que feien i sobretot el personatge del Perry. I tinc un molt, molt bon record d'aquelles tardes i bueno, jo diria que aquesta és la sèrie que ens va marcar més, tant a ma germana com a mi.
1: Escolta, aquí és on sortia.
0: Moltes gràcies, una abraçada forta
2: gràcies,
0: a tot l'equip i als oients.
3: Una abraçada per tu també.
1: Escolta, aquest és on sortia Perry l'Ornitorrinco, que sí. Fa molta gràcia aquest personatge.
3: És increïble, amb el doctor Doofenshmirtz, que tenien una batalla vital sempre, brutal. Sí.
1: A més, els dibuixos, és curiós també com les noves sèries dibuixen d'una manera molt diferent. Vull dir, aquí tenim cares triangulars, ulls saltons...
3: Bastant curiós.
1: Diferent total, eh?
3: Sí, però trets molt característics, molt característics, eh?
1: Clar, que tu ho veus de seguida. Perry, l'Ornitorrinco, molt bé, i Phineas i Ferb, molt bé.
3: Mira, tenim una altra proposta, aquesta vegada una mica més antiga, de la Dolors d'Arbúcies.
4: Mira, el que veia jo de petita era en Popeye, en Tom i Jerry.
3: Oh, increïble, Tom i Jerry.
4: I després el que m'encantava, que no eren dibuixos animats, era el Gras i el Prim, que tu no saps ni de què parlo. Eren boníssims, boníssims.
3: Està en lo correcte. No sé ni de què em parla.
1: Sí, home, sí. Però sí.
3: Tom i Jerry, un clàssic increïble. De fet, ara, a dia d'avui encara, me la podria mirar perquè és que és increïble.
1: I mira que era tota l'estona el mateix, eh? Era el gat perseguint el ratolí i el ratolí burlant-se'n. És que no tenia més, però se n'empescaven unes...
3: Sí, enganxava molt.
1: També és veritat que aquestes sèries que no passen mai de moda i que de tant en tant anem trobant, perquè sempre es van reposant en algun canal, són com un enllaç entre avis i nets, jo diria, eh?
3: És
1: són
3: veritat, això.
1: No? Com que els avis diuen,
3: fet,
1: passem a mirar-ho. Digues.
3: Tom i Jerry, jo el mirava precisament a casa dels meus avis.
1: Veus?
3: La meva àvia a mi em va comprar un DVD amb totes les temporades i m'encantava.
1: Molt bé.
3: Sí.
1: Doncs el Premi al Gras, que en realitat aquí es va conèixer durant molts anys i sempre com el Gordo i el Flaco, perquè bueno, pues la feien a la televisió espanyola. Eren Laurel i Hardy, un duet anglès, britànic, no, espera't, sí, britànic, sí. Bueno, mig, eh? Era un dels Estats Units i un britànic, estic llegint. Sí, i era cinema mut dels anys 20.
3: Ostres.
1: Segur que has vist alguna imatge, és icònica, són icònics aquests personatges, un de Gras i un de Prim.
3: Sí.
1: I bueno, doncs van tenir el seu èxit i la seva època. Abans no hi havia tanta oferta, també, eh?
3: És veritat. Llavors la gent mirava més una cosa en concret.
1: I tant.
3: Val, i ara tenim un altre àudio, que és d'en Jordi de Banyoles.
5: Uf, sèries de la infància. Jo he de dir que ho he de tirar cap a casa i ara mateix m'estic mirant el braç que el tinc mig tatuat i he de dir One Piece és aquella sèrie que des de quan la veus de petit la mires amb una perspectiva i en treus unes conclusions, i he de dir que remirant-la de gran, sobretot als estius, té una perspectiva molt més adulta i treus una altra visió de la sèrie. Et diria que la remiro cada any, però té mil i pico episodis, per tant, no puc mirar-la cada any. Remiro algunes temporades.
3: Bé.
1: Jo One Piece he intentat veure-la i no m'hi he atrevit mai perquè trobo que té molts episodis. Molts. Però t'explota el cap. Només veient algun episodi t'explota el cap de com hi pot haver tantes històries, tants personatges i tantes capes.
3: Sí, és fort.
1: I de fet, no, els qui són fans de One Piece ho són molt.
3: Sí, ja veus, en Jordi diu que té tatuada la sèrie, vull dir...
1: Sí.
3: És fan.
1: Fan, molt bé. Alguna altra aportació, déu-n'hi-do, quin munt de records.
3: Sí, és que avui el tema... Doncs mira, tenim l'actualització diària de la Maria, si voleu, la posem.
1: Va passar del Porriño, ara ja havia entrat ben bé més endavant. És que no sé en quina població estava, a veure què ens diu
3: ara
1: la Maria.
3: Ara ens dirà, perquè em sembla que a més ha tingut un petit problema avui.
6: Bon dia, obert per vacances. Bé, avui comencem tercera etapa. Ens queden 1 quilòmetres per davant i anirem des de Redondela fins a Pontevedra.
1: Ostres, que guai.
6: Vam passar una última jornada una mica accidentada perquè m'ha picat alguna cosa que no sabem què és, però m'ha fet al·lèrgia. I tinc, a part de moltíssimes picades, el peu dret inflat. Així que esperem que això no ens afecti massa, i si la cosa es posa xunga, doncs allà a Pontevedra busca un hospital. Feta aquesta actualització, la cosa va de sèries de la infància.

0: A veure.
1: Jo crec que això és molt, molt generacional, no? Jo recordo Los Diminutos, Vanity Flappy, Heidi, Willy Fogg, D'Artagnan. Bueno, eren D'Artagnan i los tres mosqueteros, no? Bueno, sí, sí. D'aquest estil. I a mi m'agradava molt, molt, molt, molt, personalment, una que es deia Pumuki, que era sueca, em sembla, i era un dibuix animat, però tot l'entorn era... era pel·lícula. Aquesta m'encantava.
0: Ostres, jo n'hi deia.
1: Sí. Que passa, bon dia.
2: Adéu. Sí que devia ser sueca perquè el Pumuki és un, era un fullet sí. del bosc, un ésser d'aquests mítics i màgics que hi ha als boscos, amb el cabell vermell.
0: Anda, vale. Pues, Pumuki. Ni idea. No
2: sí,
0: idea.
2: Sí. Una mica, si ara que me l'estic mirant, una mica Muñeco Diabólico, també t'ho he de dir.
0: Sí? Ui.
2: Una mica xuqui.
0: Quina por.
2: Vist ara en perspectiva, però sí, i Vanity Flappy, les ardilles. Sí, sí, és generacional, això.
0: Sí.
2: De fet, doncs... sèries d'animalons sempre n'hi ha, no?
0: Sí, és veritat, sí. No fallen, eh? Sempre n'hi ha alguna.
2: Fixa't que gairebé tothom, si no tothom, ens ha dit sèries de dibuixos animats.
0: Sí, mira, és veritat.
2: Sí, d'animació. Sí, sí. Bé.
0: Bueno, ens transporta bueno. Això, suposo, els records, no?
2: Sí, sí. Molt bé.
0: Doncs, Núria, fins sí. aquí les intervencions que hem anat rebent fins ara. Poden seguir enviant els oients, que a final del programa tornarem a escoltar-ho.
2: Molt bé.
0: I això.
2: Doncs vinga, donem-nos més idees de sèries que veieu quan éreu petitets i de records associats a les sèries, que això també ens interessa.
0: Això.
2: Moltes gràcies. Aina Barbany, des de Cardedeu. Una abraçada.
0: Fins ara.

0: el nostre tècnic, el Lluís, ens dona a entendre que ell mirava Magnum i que li agradava molt Magnum. A mi també, amb els Zeus i l'Apolo. Tota una sèrie clàssica i mítica també de molts estius, perquè se n'anen reposant. Però mira, si us falten més títols, avui ens porten un reportatge des de la Plana Ràdio que ens dona encara més idees. Com dèiem, les sèries de la nostra vida, un viatge per la infantesa davant del televisor.
1: Hi ha coses que només necessiten 3 segons per transportar-nos 30 o 40 anys enrere. Una sintonia, un tan-na-na o una frase que tots hem repetit alguna vegada. Perquè abans de Netflix, abans de les plataformes i fins i tot abans que existís el comandament amb 20 botons, tots teníem una cita amb la televisió. Sortíem de l'escola, deixàvem la motxilla en qualsevol racó i corríem cap al sofà. I segons l'any en què vau néixer, segur hi havia una sèrie que us feia impossible aixecar-vos fins que s'acabava. Avui fem un viatge per les sèries més emblemàtiques de la nostra infància. Prepareu-vos, perquè segur que més d'un i més d'una us farà cantar sense voler.

Tornem als anys 70 i principis del 80, quan una vella era tota una estrella, tota una reina. Sí, si hi ha una sèrie que uneix diverses generacions, és l'Abeja Maya, aquella petita abella curiosa que preferia descobrir el món abans que quedar-se dins del rusc. Va arribar a finals dels anys 70 i ràpidament es va convertir en una icona. La seva sintonia encara avui és una de les més reconegudes de la televisió. I sí, tots recordem a Flip, a Willy i aquella melodia que es quedava enganxada durant dies. Després de l'Abeja Maya va arribar una altra protagonista impossible d'oblidar,

L'heu conegut? Era una nena que corria pels Alps, envoltada de cabres i del seu avi. Una sèrie tendra, encara que també ens va regalar algun dels primers drames infantils. Perquè, reconeguem-ho, quan la Heidi marxava a Frankfurt, més d'un va acabar amb un nus a la gola. Tots recordarem a Heidi, a Clara i a Pedro.

parlant de llàgrimes i de drames, arriba el rei del drama televisiu d'aquella època. Segur que també et sona d'alguna cosa.

ser en aquella època el rei del drama televisiu, el Marco, aquell nen que recorria mig món buscant la seva mare. Probablement va ser la primera vegada que molts vam descobrir una sèrie que podia fer plorar. I encara avui només cal sentir aquell En un puerto italiano. Eren drames. De fet, als anys 80 van portar també un canvi radical. Arribaven les aventures, la ciència-ficció i els robots gegants. Un dels grans fenòmens va ser el Comando G, 5 joves convertits en superherois que defensaven la Terra. Aquí es van convertir en un autèntic fenomen.

Comando G es va convertir en un autèntic fenomen. També el grup Parchís, que eren qui interpretaven aquesta cançó. Encara hi ha qui, quan sent la sintonia, intenta recordar el nom de tots cinc.

0: 2003 la va convertir en un autèntic fenomen social. El Goku, el Follet Tortuga, el Vegeta, milers de nens i nenes corrien cap a casa per no perdre's cap episodi. Molts encara discuteixen qui era més fort de tots i aquesta conversa probablement no acabarà mai. Però en aquella època també hi havia espai per a la fantasia que ens aportaven els barrufets.
1: I a l'altra banda del món és on viuen contents els barrufets.
2: El nostre poble és el país on tot es pot fer. Si tu barrufes, jo també.
0: Era aquell poble blau on gairebé tothom tenia com a nom segons la seva personalitat. Bon, recordareu del barrufet filòsof, el golafre, la barrufeta i, evidentment, en Gargamel, el dolent més maldestre de la història.

banda, si tu vas créixer als 90, va ser l'edat d'or dels dibuixos animats. És impossible que no coneguis a Oliver i a Benji. Els partits duraven més que una final de la Champions. El camp semblava tenir 15 quilòmetres i el porter podia passar mig episodi volant per l'aire, però ens encantava. Oliver, Benji, los magos del balón. Benji, Oliver, sueños de campeón. Benji, i en aquella època, també als anys 90, ens arribava un gat blau, el gat blau des del futur, el Doraemon.

0: Doraemon amb una butxaca màgica capaç de solucionar qualsevol problema o gairebé, perquè normalment les coses acabaven moltes vegades encara pitjor per culpa del Nobita. A finals dels 90 també va esclatar un altre fenomen, els Pokémon. Tots volien ser entrenadors, tots volien tenir un Pikachu i tots vam intentar també aprendre els noms dels 151 primers Pokémons. Avui ja passen del miler i ja costa una miqueta més seguir-los. De fet, l'any 2000 també arribava unes sèries amb humor irreverent i les noves formes de veure la televisió. L'any 2000 va arribar un nen que també va revolucionar totes les tardes. Soc graciós, divertit, soc genial i tothom se'n va enamorant mi. Xin-xan! Soc un nervi que no para tot el dia i no deixa d'arribar. Irreverent, trapella, desvergonyit, els pares no sabien gairebé si riure o si plorar. Els nens ho tenien claríssim, eren partidaris de riure amb el Xin-xan i les seves històries. I d'aquest fenomen a un altre fenomen, però en aquest sentit mundial, el Bob Esponja, una esponja optimista que vivia sota el mar. Poques sèries han aconseguit agradar tant als nens com als adults, com la de Bob Esponja.
1: ¿Estáis listos, chicos?
2: ¡Sí, capitán!
1: ¡Más fuerte!

0: I en aquest recorregut tan especial, encara que no sigui exactament una sèrie infantil, els Simpson també mereixen capítol a part. De fet, els Simpson porten més de 35 anys fent-nos riure i aquí assegura que han predit mig món. No sabem si és cert, però és veritable que Homer, Bart, Lisa, Maggie formen part de la família de milions de persones. I avui en dia les sèries ja no ens esperen cada tarda. Ens esperen Netflix, HBO, Disney Plus, Prime Video o qualsevol altra plataforma. Fem maratons. Veiem 5 capítols seguits i gairebé mai hem d'esperar una setmana sencera. Però hi ha una cosa que no ha canviat. Aquella sensació de recordar la sintonia d'una sèrie que miràvem de petits. Perquè les millors sèries no només ens explicaven històries. En recorden una època, en recorden els amics, ens recorden les tardes d'estiu, els entrepans de pa amb xocolata, Fosquitos, Regalitos, Mi Merienda, El Tigretón, La Pantera Rosa, El Xocapic, i aquella frase que tots dèiem a casa: no em molesteu, que ara comença la sèrie.
1: Ai, quines ganes de veure una set d'aquestes sèries vintage que ens proposava ara la Tere des de la Plana. Quina gràcia de veure-les menjant un tigreton. Tere, m'has inspirat, ja tinc berenar i plan per aquesta tarda. Moltíssimes gràcies. Des de la Plana Ràdio, la Tere Gini, amb aquest reportatge tan entranyable que segur que us ha fet fins i tot posar la pell de gallina o caure una llagrimeta. Va, que seguim endavant, a veure si us supera això el Manel Ferrer. És l'hora, jo diria que una mica més tard de l'habitual, de saludar el Manel Ferrer i veure on és i què fa. Manel, des de Premià Mèdia, bon dia.
2: Bon dia, Núria. Doncs si estàveu parlant ara de tigretons, de dolços, sí? Què dirà el nostre convidat d'això, perquè les coincidències de la ràdio a vegades ho fan. Avui volem parlar més que de dolços, dels gelats, dels granitzats i les begudes també fredes, no?, que també entren en aquests moments de l'any, a l'estiu, però això pot afectar realment a la salut de les nostres dents, a la nostra boca. Doncs avui hem vingut per parlar amb el doctor Marc Llevallol, hem vingut a l'Univers Dental aquí a Premià de Mar. Doctor, com està? Bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Primera pregunta i molt directa. Les begudes fredes, els gelats, granitzats, són perjudicials per les nostres dents o si se'n fa un consum responsable podem anar passant?
3: És com tot, hem d'intentar no abusar, però hem de pensar que són begudes que són molt àcides, tenen un pH molt baix i són capaces de realment debilitar la nostra capa externa de la dent, que és l'esmalt, i provocar problemes.
2: Uh-huh. Problemes de quin tipus o fins on poden arribar? Suposo que estem parlant d'un consum molt excessiu, no que mengéssim molt gelats, però on podria arribar el problema si fem un excés d'aquest consum?
3: Clar, si ens passéssim, si debilitéssim constantment l'esmalt, podríem provocar com lesions que podrien provocar càries, diguéssim, lesions cavitades de la pròpia dent, i clar, això ho hauríem de tractar.
2: Mm-hmm. Per exemple, Núria, segurament ara estàs pensant, no?, quan doncs en menges un gelat, un granitzat, aquella punxadeta que fa les dents en un primer moment, això, doctor, és normal o seria ja algun símptoma?
3: Clar, com ara a l'estiu prenem coses molt més fredes, com bé dius, gelats, inclús begudes, notar una certa sensibilitat molt lleugereta vol dir que sigui algú realment dolent, però si ho notem a diari cada cop que prenem algú fred, doncs aquí sí que ens hauríem de preocupar, hauríem de plantejar-nos anar a visitar el nostre dentista de confiança i realment veure que no sigui res greu.
2: Uh-huh. Clar, amb això dèiem, anar a veure el dentista i quines solucions hi haurien o què passaria si tinguéssim aquesta sensibilitat tan extrema.
3: Sí. Si és un tema només de sensibilitat dentinària, doncs tenim productes avui en dia, ja sigui col·lutoris, pastes dentals, inclús gels, que ens ajuden molt a mitigar-la. Si per lo contrari és algú més greu, diguéssim, com podria ser una càries o algun tipus de problema més que haguem d'intervenir, doncs hauríem de visitar el nostre dentista, sí.
2: I ara, Núria, estic pensant, perquè buscant la cara bona de la situació, no sé si, per exemple, menjant un gelat ens podem adonar que tenim una càries, si ens fa, per exemple, aquesta punxada que és més excessiva, és a dir, que potser el gelat pugui ajudar també a descobrir un problema.
1: Ets molt optimista, doncs, Manel.
2: Sí. Mira, a veure, però sembla que sí, diu el doctor.
3: Doncs sí, perquè, ja et dic, potser aquesta càries fa mesos que la tens, però perquè sigui a l'hivern doncs no has pres coses tan fredes i no ho has pogut sentir, aquesta sensació, i això doncs potser t'està donant com un avís de que alguna cosa està passant. Hem de pensar que si aquesta punxadeta és llarga, diguéssim, que l'estímul que et dona, aquesta rampa que t'adona, dura segons, inclús minuts, això ja vol dir que aquí hi ha alguna coseta més greu que hem de revisar.
2: Molt bé. Núria, vols preguntar alguna cosa al doctor?
1: Bé, no sé si l'estiu és època de que visitem el dentista, per allò de que tenim més temps i fas aquella revisió dental que sempre fa mandra, o justament, mira, passes de dentistes perquè fa mandra. Anar-hi i dius, ja hi aniré quan comenci el curs. Teniu molta intensitat de treballs aquests dies?
3: Doncs ens trobem amb això, molta gent que aprofita que ara té pues, potser més flexibilitat horària i que acudeixen aquí a la consulta per fer una revisió i per veure que tot estigui en ordre.
1: Molt bé.
2: Amb tot això, Núria, ara parlant d'aquesta revisió, i estàvem parlant, de fet, el doctor és especialista en el tema de les ortodòncies, endodòncies, que això ens explicarà la diferència entre una cosa i l'altra, que volíem aprofitar per dir-ho, que cada cop són més estètiques, no?, i més visibles, no?, si ho comparem amb anys molt més enrere, doncs tots aquests aparells que es portaven a la boca. Tot ha evolucionat molt, doctor.
3: Sí, nosaltres aquí a la consulta treballem per especialitats. Tenim la nostra doctora, la doctora Pérez, que és l'ortodoncista, que porta tot el tema d'ortodoncia, des de sigui la convencional, els bràquets, els alineadors, que són aquestes invisibles que es diuen avui en dia. Jo en concret em dedico al tema de l'endodòncia, que és quan pues, el nervi està afectat, pues, acostuma a ser per la càries o inclús per traumatismes. Bueno, tenim un seguit de bons professionals que toquen les diferents especialitats.
2: Tornant no sé aquesta si... sensibilitat. Digues, Núria.
1: No sé si ens podria donar algun consell d'higiene durant l'estiu, que sigui específic de l'estiu, o la higiene és igual a l'estiu i a l'hivern i en tota època. Consells per cuidar-nos.
3: El que hem de pensar és que ara a l'estar molta gent de vacances, pues ens relaxem una miqueta en els nostres hàbits diaris, no?
1: Sí.
3: Jo el que es recomana és seguir la rutina d'higiene de sempre, de 3 cops al dia. No cal que sigui immediatament després de l'àpat, de l'esmorzar, el dinar, el sopar, perquè aquí tenim molta acidesa a la boca i seria contraproduent, però mitja horeta després de menjar és l'ideal, poder fer aquesta bona higiene. Tant la interproximal, amb els fils dentals, les sedes o inclús els raspallets interproximals, i seguidament del raspall convencional o inclús l'elèctric. Però sí, hem d'intentar evitar el picar entre hores. Sé que estem de vacances, que tenim moltes hores, ve molt de gust, ara aquí pico uns frits secs, aquí unes patatetes, un gelat, però això són agressions constants a les nostres dents i no tenim la boca pensada per rebre tants atacs diaris. Mm-hmm. Llavors intentem reduir la ingesta al llarg del dia i sempre hidratant-se molt, que tinguem molta saliva, que al final és la que ens ajuda a protegir les nostres dents d'aquestes agressions àcides.
2: Mm-hmm. Ara, justament, abans de parlar amb tu, estàvem escoltant aquest reportatge que parlaven doncs, una mica d'aquests dolços, aquestes pastes, no?, que ens aboquen una mica a la infància, les panteres rosses, els fosquitos, etc. Suposo que això també, avui estem parlant de gelats, però també són productes que poden també doncs, ser perjudicials també per les nostres dents, els dolços.
3: Totalment. Són productes amb un component de sucre altíssim. És veritat que els disfrutem i la vida es tracta d'això, de poder menjar de tot i disfrutar-ho, però hem d'intentar ser flexibles. Podem menjar aquestes coses? Pues puntualment podem menjar-les, però ens hem de tenir una higiene extremadament bona, que tinguem això, com unes rutines establertes de no saltar-nos a rentar les dents al matí, no saltar-nos a rentar les dents a migdia, a la nit, és la manera que tenim de combatre aquestes agressions d'aquests productes tan dolços.
2: Mm-hmm. Per tant, amb moderació, Núria, ja ho veus, que sí que podem recórrer aquesta nostàlgia que parlàvem abans, eh?
1: Tot es pot fer.
2: De fet, ara amb això que parlàvem, és veritat que el dentista, si ho comparem amb altres especialitats mèdiques, sembla que la gent hi va un cop l'any i si poden s'hi escapen, i gairebé cada 2 anys. És a dir, ens falta una mica, doctor, l'hàbit d'anar al dentista, o hi anem ja quan tenim el dolor que ja no podem aguantar més?
3: Això ha canviat molt. Abans ens trobàvem gent que tenia aquesta certa pues, com una adversió cap al dentista, que intentava no anar-hi, però això està canviant molt i la gent ja ho ha agafat com algo rutinari, d'anar-te a fer la teva revisió. És molt millor una cosa preventiva, veure que tot estigui en ordre o si trobem alguna cosa que sigui petita, que no deixar-nos la boca en un mal estat, llavors venen amb el dolor i llavors ja no és una coseta que s'ha d'arreglar, és una gran muntanya el que ens trobem per combatre, diguéssim. Llavors recomanem això, una visita anual. Hi ha gent que inclús que la necessita 2 cops a l'any perquè tenen molta tendència a fer càries, o gent que té, diguéssim, enfermedad periodontal, que han d'anar de forma puntual a fer els seus tractaments de les genives, però és el que recomanem.
2: Molt bé, per tant, com en qualsevol altra especialitat, la prevenció, no? Moltíssim millor del que pensàvem. Tornant de nou als problemes aquests que parlàvem concrets més de l'estiu, això ho noteu durant l'estiu o potser la gent se n'adona just quan doncs, comença el setembre, octubre, que ja deixem de fer doncs, el consum d'aquests productes, els gelats, les coses fredes?
3: Sí, hi ha gent que directament s'ho deixa, diguéssim, perquè estava de vacances, no està aquí o el que sigui, llavors ens ho trobem més de cara al setembre, o hi ha casos així més dramàtics, diguéssim, on el pacient ja té un dolor tan marcat que acudeix d'urgència perquè és que no pot tolerar-ho. I en aquests casos, clar, ens toca intervenir-hi per posar-hi solució.
2: Mm-hmm. Doncs gairebé per acabar, doctor, i per recollir una mica tot el que ens ha explicat molt bé avui, per cert, debutava avui amb aquestes entrevistes al doctor, per tant estem molt contents que ho hagi pogut fer a l'Obert per Vacances. Resumidament, quina prevenció hem d'aplicar per això, per aquesta ingesta de gelats, de granitzats, de begudes fredes, per d'alguna manera mitigar al màxim aquestes molèsties que parlàvem?
3: Doncs com ho comentàvem, amb una miqueta de moderació, sense abusar, no estar tot el dia menjant ja sigui de gelats o dolços, tenir la higiene molt estricta, la que fem de forma habitual, que el fet que estiguem de vacances no hem d'empitjorar la nostra higiene oral, al revés, tenim més temps, doncs, siguem conscients, disfrutar de la vida, es pot menjar de tot, es pot prendre tot amb moderació. Després del gelat doncs, podem glopejar ni que sigui amb aigua per treure una miqueta aquest sucre que ens pot quedar a les dents i res, si tenim qualsevol avís d'alguna molèstia més marcada, diguéssim, doncs trucar al dentista de confiança.
2: Molt bé, doncs doctor, moltes gràcies per acompanyar-nos. Digues, Núria.
1: Tinc una pregunta friqui.
2: Sí,
1: allò que fem de quan s'acaba la beguda amb gel, del gel que queda a mastegar-lo...
2: Ui, això, la cara del doctor no l'estàs veient, però vaja.
3: No, això hi ha gent que té el costum i ho hem d'intentar evitar com vale. Sigui. Pensem que és una estructura, és algo molt fort, com si m'estiguéssim una pedra,
1: sí.
3: I ja té els dos components, la rigidesa i a sobre el fred. Podem provocar fracturetes a les dents o inclús mals majors. S'ha d'intentar evitar. Els gelats, tot això dur, hem d'intentar, més que mastegar-ho, pues anar-ho desfent amb la llengua, diguéssim.
1: Ah, mira.
2: Molt bé, paciència, deixar que el gel es fongui, Núria, per tant, no ho facis, això, de mossegar els glaçons, perquè és fatal. Gràcies, doctor, i gràcies també a Univers Dental per obrir-nos avui les portes. Moltes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres, com vulgueu.
1: Manel Ferrer, des de Premià Mèdia, també moltíssimes gràcies. Fins demà,
2: gràcies,
1: company.
2: Gràcies, fins demà.
1: Adéu.
4: Obert per Vacances.
1: Darrer lliurament avui del podcast que us venim oferint al voltant de l'eclipsi. La setmana vinent ja és la setmana de l'eclipsi, serà dimecres. Nosaltres des de dilluns que us oferirem a programació especial dedicada a aquest fenomen astronòmic. Però avui sí que hem d'escoltar l'últim apunt que ens porten els experts de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona sobre l'eclipsi. Eclipsat de ciència. Atenció, perquè avui jo crec que és molt pràctic el que us explicarem. Tots aquells que pensàveu fer fotografia del moment en qüestió heu de tenir en compte aquests consells que ens donen.
4: Eclipsat de ciència, el podcast de la Universitat Rovira i Virgili que ens prepara per a l'eclipsi total.

0: L'eclipsi solar total d'aquest 12 d'agost serà molt fotografiat. Aquest aspecte ens ocupa en el vuitè i últim capítol del podcast. I en volem parlar amb Carles Aliagas, professor del Departament d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Universitat Rovira i Virgili i un gran coneixedor del món de la fotografia. Carles Aliagas, abans d'entrar en l'àmbit de les recomanacions, alguna consideració prèvia sobre fotografiar l'eclipsi amb telèfon mòbil, que és el que segurament faran, en fi, desenes de milers o centenars de milers de persones, o fer-ho amb una càmera professional?
1: Sí, efectivament, els telèfons mòbils cada dia tenen més qualitat i permet, doncs, mitjançant una mica de zoom, doncs, captar, doncs, el que seria la imatge del disc solar. En aquest cas, la recomanació fonamental és precaució en ficar filtres solars que estiguin homologats i per tal de protegir la lent i evidentment, els ulls, si estiguin saltant entre pantalla i sol.
0: Segons, però, doncs, les exigències que vulguem, un telèfon mòbil sí que pot servir per fer bones imatges, per captar bones imatges de l'eclipsi?
1: Jo preferiria fer-ho, evidentment, amb càmera fotogràfica, amb trípode, però, evidentment, alguna imatge, doncs, sí que pot quedar bé. Però és que no cal abusar i no cal esperar una gran imatge.
0: Sí. Molt bé. Doncs anem a la càmera professional i al trípode, que d'això és l'expert, el Carles. Primer, suposo, és planificar la jornada, planificar aquest 12 d'agost, aquest esdeveniment històric, que és un eclipsi solar total. Per tant, el principal és buscar una bona ubicació?
1: La ubicació és important, perquè d'alguna manera, doncs, el que tenim és que aquest eclipsi estarà molt, molt a prop de l'horitzó i, depenent del relleu que tinguem al nostre voltant, siguin muntanyes o siguin edificis, doncs podrem veure'l o no. Llavors, evidentment, doncs, cal buscar un lloc en el qual l'horitzó no es tapi aquest eclipsi i puguem, doncs, planificar i ficar el trípode, doncs, amb possibilitats d'agafar-lo en garanties. L'altre tema és el temps. D'alguna manera, el temps no sabrem fins a l'últim moment si hi haurà núvols o no hi haurà núvols. Llavors, tot qualsevol planificació estarà lligada al que ens trobem a l'últim moment, doncs, en el cel.
0: Segons on trobem la ubicació o decidim la ubicació, serà també important arribar amb una certa antelació per tenir-ho tot ben preparat?
1: Es preveu que hi haurà problemes de trànsit i hi haurà carreteres que estan tallades. Llavors, millor buscar una ubicació proper del nostre àmbit. Uh-huh. Llavors, que no haguem de fer grans desplaçaments perquè es preveu que hi hagi problemes.
0: Molt bé, un cop ja tenim, doncs, la ubicació decidida i tenim la càmera a punt i el trípode, quins objectius ens podem marcar com a fotògrafs en funció també segurament dels coneixements i de les exigències que ens marquem davant de l'eclipsi total?
1: L'eclipsi en la fase de parcialitat, doncs, és molt brillant el sol i pot cremar qualsevol dispositiu. En aquests instants, ja sigui amb un angular que podem captar tot el que és l'horitzó, amb algun edifici, amb algun monument, doncs requerirà que haguem de posar un angular en el qual agafarem bastanta imatge i, evidentment, protegit amb filtre també, amb un filtre solar homologat. L'altra qüestió és si volem ja centrar-nos en el que és l'esfera del sol, no? Llavors aquí haurem de ficar, doncs, un objectiu relativament llarg, no? Uns 300, 400, uns 800 mil·límetres, de manera que captarem, doncs, amb una càmera reflex, o ja sigui mirrorless, doncs només omplirem el màxim del frame a la imatge del sol, no? I altra vegada, doncs, com és eclipse, com és parcial, el sol és molt brillant i també requerirem un filtre solar per tal de protegir. L'altra cosa és en el moment de la totalitat, en el qual allí el sol està completament tapat, ja no corre perill als nostres sensors, haurem de treure el filtre, perquè si no quedarà molt fosc i no podrem captar cap mena d'imatge, i aleshores veure quins serien els diferents moments en el qual podem fer aquesta fotografia per aconseguir diferents efectes. O bé la lluna oculta, mitjançant una exposició relativament llarga, que és potser de mig segon a un segon, o bé, doncs, el que anomenen perles de Baylis, serien aquells raigs de sol que passen al voltant, a prop dels volcans, en el moment just abans de l'eclipse total, no? I també, doncs, hi ha un altre efecte, que són els anells de diamants, que també és semblant, en el moment just abans de l'eclipse total, doncs apareixen, no? Però aquests duren tan poc que pràcticament disparem a cegues, no? Fica una exposició ràpida, disparem i ja veure què és el que es trobem quan acabarem el treball.
0: Aquest moment pot ser precisament el més complicat de captar?
1: Jo crec que sí, perquè d'alguna manera, doncs, triga poc temps, estem en el moment que hem de treure el filtre per tal de poder fer fotos. Si ho fem amb molta duració, correm el risc de cremar el sensor, perquè encara el sol encara és prou brillant, i haurem d'esperar instants previs a que es produeixi. Hi ha aplicacions que calculen, en funció de la ubicació, el segon exacte en el qual es produirà aquest efecte. Aconsello que es busquen una aplicació d'aquest estil i programem doncs, que amb un error de 5-10 segons doncs, en el moment que es produiran aquests efectes.
0: I a priori, Carles, quin creus que pot ser el moment o els moments més espectaculars des del punt de vista fotogràfic de tot aquest procés previ i en el moment de la totalitat?
1: Com sempre, la gràcia és preparar-ho. No? O sigui, els que estem pensant en aquest dia 12, ja portem diversos mesos doncs, mirant l'equip, mirant la ubicació. Jo crec que el procés de preparació és el que omple més. En el moment que estàs allí, durarà tan poc que no ens donarà temps. No? I potser serà a posteriori que veurem el resultat. No? I evidentment, si hem pogut fer, que no hi ha hagut núvols, i hem pogut disfrutar del moment i fotografiar aquest efecte que estem buscant, doncs clar, evidentment, doncs quedarem doncs, amb aquella medalleta, no? aquell objectiu aconseguit. No?
0: Mm-hmm. I des del punt de vista de tècnic de configuració de la càmera, algunes recomanacions, alguns consells a tenir en compte?
1: En quant a la càmera, cada instant, no? ja siguin previ o la totalitat, requereix diferents tipus d'exposició. Per exemple, doncs, en el moment que tinguem nosaltres la càmera i el sol sigui prou brillant, doncs, l'exposició a molt filtre doncs, no podem ficar un diafragma. El diafragma ens permet controlar la quantitat de llum que entra al sensor, doncs, relativament tancat, perquè el sol és molt lluminós. Llavors, amb un diafragma tancat tindrem millor qualitat i l'exposició doncs, pot ser doncs, amb una ISO relativament baixa i a una exposició de 1/50 o 250, doncs en tenim prou. No? O sigui, amb la qual, en l'etapa de parcialitat no hi ha molts problemes d'exposició. O sigui, qualsevol configuració que ens permeti captar la imatge serà suficient. És més complicat en el moment aquest just previ a la totalitat i durant la totalitat. Els minuts previs, els moments previs, com haurem tret el filtre, haurem de disparar velocitats molt altes, uns 500, 1.000 o 2.000. I llavors això el que considero és fer una ràfaga. Fer ràfagues des de que estàs a punt, fer una ràfaga suficientment ràpid i a veure què estàs captant durant aquest temps. I evidentment el diafragma també pot ser relativament moderat i que doni per qualitat. Un F8, un F5.6, un F11, ens anirà prou bé.
0: I els moments posteriors, perquè hem parlat molt dels previs i del moment de la totalitat i els posteriors, potser ja no hi arribarem a estar prou concentrats.
1: Els posteriors passen el mateix. Si aquests efectes de perla de baile i anilles de diamants es produeixen just abans, quan surt també es produeixen. En la qual doncs, també haurem d'estar preparats per fer, si en la primera vegada, o sigui, diguem que tenien dues oportunitats per fer els diamants a l'aire de diamants i les peres de bailes previ a la totalitat i just després de la totalitat. A veure, jo crec que hem de fer els dos i a veure què surten de la unió dels dos.
0: Mm-hmm. I entre un fotògraf, entre cometes, professional i un fotògraf entès però aficionat, algunes diferències a tenir en compte a l'hora d'afrontar l'experiència de l'eclipsi?
1: Els professionals, per sort, disposen d'equips millors, no? En la qual tenen objectius doncs, que diuen de planta negra, en la qual doncs, tenen una qualitat superior, i aquests, evidentment, doncs, la qualitat que obtindran del sol i de la totalitat i de la lluna serà superior als que nosaltres tinguem, no? com a aficionats. De totes maneres, en el moment que un objectiu li tangues el diafragma, la qualitat no arribarà, però sí s'hi acosta. Igual com a aficionat, qualsevol objectiu que tinguem al nostre abast de 300 mm per amunt i amb un diafragma que podem disparar F8, serà suficient per poder tindre imatges de qualitat.
0: I per anar acabant, Carles, com et planteixes tu personalment, com pot resultar aquesta experiència? Com l'afrontes?
1: Jo la foto preparant tres trípodes, en el qual intentaré fer els tres tipus de foto. El que passa és que, clar, només tenim dues mans, llavors només podem agafar i un dels equipaments. Els altres dos estaran de manera automatitzada, amb la qual es programaran i aniran fent fotos doncs, cada 30 o cada minut i després veurem el resultat. O sigui, d'alguna manera és vas anant fent fins que al final doncs, trobes la solució. No?
0: Mm-hmm. S'acaba gaudint a posteriori. No?
1: S'acaba gaudint a posteriori.
0: En el moment és tan estressant que segurament no es pot...
1: Intentaré disfrutar, però sí, d'alguna manera sí que serà una mica estressant.
0: Molt bé, doncs gràcies, Carles Aliagas, per participar en aquesta sèrie d'espais dedicats a l'eclipsi. I recordeu que si us ha agradat i interessat aquesta conversa, us convidem a escoltar la resta de capítols del nostre podcast.
2: Eclipsat de Ciència, un podcast de la Unitat de Comunicació i Divulgació de la Universitat Rovira i Virgili. un espai que realitza tècnicament Miguel Mocha i presenta Ricard Lauz.
3: Amb la col·laboració de Tarragona Ràdio en aquest cas. I tanquem amb un altre contingut totalment diferent, els Dog Tips, aquests consells pels gossos que ens porten des de Ràdio Calella. Avui parlant sobre puces, paparres i altres paràsits que, mira, volen anar de vacances amb el nostre gosset.
4: Sempre es diu que s'ha d'anar molt amb compte, sobretot a l'època de la primavera, perquè hi ha molts brots, com poden ser puces, paparres i altre tipus de paràsits. Però realment és només a la primavera o és tot l'any que hauríem de fer servir pipetes o algun tipus d'antiparasitari, tant intern com extern, per la nostra mascota? Què en penseu?
5: Dog Tips.
6: Un espai amb consells pels nostres peluts.
7: Bueno, amb el canvi climàtic, els antiparasitaris...
4: Nacho Mediavilla, veterinari.
7: Els gossos que surten molt i van per muntanya, tot l'any. Els que estan en un pis tenen més dificultat, però jo he vist ja amb el canvi climàtic que ves puces i paparres tot l'any.
8: El que m'ha funcionat a mi molt bé...
4: Quico Baltrons, instructor caní.
8: Antiparasitaris externs, les pipetes van molt bé, les pastilles van molt bé...
7: Davant de puça i paparra, jo penso que el millor producte ara avui en dia són les pastilles, perquè són unes molècules que funcionen molt bé i les pipetes a vegades poden quedar curtes, que no vol dir que hi quedin, eh? Però a vegades pel fet de mullar-se o per netejar-lo pot perdre l'efecte. Però clar, també davant del mosquit aquest de la famosa Leishmania no serveixen les pastilles, llavors la combinació d'un collar amb la pastilla o d'una pipeta amb la pastilla seria l'ideal.
8: El que passa que a vegades els collars antiparasitaris, si hi ha més gossos jugant, un li treu a l'altre i se'l pot menjar i també és perjudicial. Les pastilles estan molt bé. El que passa que avui en dia hi ha tantes enfermetats parasitàries de gossos, l'ideal és desparasitar el gos internament.
7: Els paràsits interns són cucs. Hi ha cucs plans i hi ha cucs rodons. Els cucs, bueno, poden encomanar-se a les persones. En els gossos, clar, si tu fossis molt rígid, l'hauries de desparasitar 4 cops l'any, cada 3 mesos. Això seria la manera perfecta de desparasitar. Però hem de pensar que com a mínim 2 cops l'any ho hauríem de fer. De fet, hi ha estudis inclús que han fet, perquè clar, això ho fan els laboratoris que venen aquests productes, que diuen que inclús en parcs infantils es troben ous de cucs, de paràsits de cucs d'aquests. Llavors, una de les coses que també hem de tenir molt en compte són aquestes malalties que es poden passar de gossos o gats a persones. I una d'aquestes són els cucs.
4: Alguna vegada us heu preguntat què ho fa que el nostre animal no estigui del tot normal? I què seria tenir una conducta normal? Nosaltres alguna vegada ho associem amb l'energia que pugui tenir o amb que està com sempre, amb ganes de jugar, amb ganes de menjar, amb ganes de dormir... Però quan no reuneix tots aquests requisits i està estranya, com hem de reaccionar amb la nostra mascota? Què creieu que s'ha de fer i quina creieu que seria l'alarma justa que ens faria haver-la de dur al veterinari?
9: Quan tu tens un dubte, millor aclarir el dubte.
4: Josep Estanyol, veterinari.
9: A mi, moltes vegades me ve gent i me diu, mira, te'l porto per això. Li miro i dic, estigues tranquil, que no passa res, o que això se li passarà de seguida... Val? Però millor no estar amb el neguit a dintre i estar tota la nit sense dormir i estar tot el dia patint per si és algo greu.
8: Però cadascú coneix el seu gos. Però sí, els gossos no enganyen. Quan un gos està malalt, no es canvia el comportament, és que està malalt. Perquè potser a vegades són tan forts que és massa tard, no és com nosaltres, que de seguida ens queixem. Un gos quan canvia d'actitud i no vol menjar i tal, ves al veterinari, perquè segurament que té algo greu ja de fa dies, passa no t'has donat compte.
9: A vegades me venen una persona perquè té una berrugueta, perquè té un granet. Doncs clar, si és això, se li explica i ja està.
8: Sí, sempre és millor anar al veterinari. Sempre és millor. Perquè és que els gossos tenen això, com no ens poden dir, mira, me trobo malament, ells aguanten fins que no poden més. I llavors es nota molt amb l'ensinistrament a vegades. Si un gos... Jo el treballo amb gossos, ho detecto, però hi ha propietaris que no, que a vegades quan venen al veterinari és massa tard.
5: Dog Tips.
6: Un espai amb consells pels nostres peluts.
3: Una píndola informativa, Dog Tips, que ens arriba des de Ràdio Calella. I així, a falta de res, de 9, gairebé 8 minuts per arribar a les 11, anem tancant programa, ho fem amb l'agenda d'activitats del dia. Lídia Porta, Ràdio Ciutat de Tarragona, bon dia.
10: Hola, bon dia.
3: Bon dia. Mira, la primera parada la fem al Cosmocaixa de Barcelona, que ens ofereixen una nit loca.
10: Sí, moltíssimes activitats, que és el Cosmonits, que és un cicle que en el que la biodiversitat és la protagonista d'aquest any, i hi hauran tallers, jocs, reptes, projeccions i monòlegs científics al voltant precisament d'aquesta temàtica. I això serà avui, de les 6 de la tarda a 11:45 de la nit, té un preu de 8 euros l'entrada i fins que s'ha omplit l'aforament.
3: Molt bé, la particularitat és això, que és una manera de visitar el Cosmocaixa, però nocturna, la Cosmonit, que normalment doncs no són horaris en què organitzin activitats, i en aquest cas sí. Més cosetes a Roses ens porta la propera proposta.
10: Doncs sí, la cantant Tura Sala, que va participar a Eufòria, doncs, i que és una de les veus emergents del panorama musical actual català, presentarà el seu nou projecte que fusiona el pop, el neosol i pinzellades de funk i afrobeat. La sentim una miqueta.
11: Vull tornar a sentir aquell foc que crema, em crema l'espera.
10: Tot això ho fa dintre del que és el Festival Sons del Món, allà a la Ciutadella de Roses, i les entrades per aquesta actuació són 7 euros.
3: Molt bé, no sé si tenim més informació sobre aquest concert, no? Deixarem aquí?
10: Sí, vull dir, vinga, que és avui, això sí.
3: Ah, doncs és una informació important, avui a 8:45, si esteu al propet ja ho sabeu, de la Ciutadella de Roses. Vinga, i més música, en aquest cas de violí.
10: Sí, sí, tenim aquí a propet de casa, a Montroig, una cita musical molt especial. I és que la Fundació Mas Miró acull el concert de la violinista Inés Isel, i la particularitat és que el recital de violí està concebut com un diàleg entre la música i la pintura, tal com ens explica la mateixa Isel.
12: La idea d'unir-lo amb els quadres del Joan Miró va néixer perquè no volia fer un recital de violí qualsevol, volia crear una experiència diferent, un diàleg entre la pintura i la música. I bueno, mirant les obres de Miró vaig començar a trobar-hi emocions i ritmes i atmosferes que es podien percebir en la música de Bach, Brotons, Kreisler i Isa, i bueno, a partir d'allà vaig començar a construir aquest recorregut.
10: Doncs bé, tal com sentíem, la violinista ens diu això, que va barrejar el que són els quadres de Miró amb les peces que li recordaven i ha creat una peça molt maca que es diu Els colors del violí.
3: Molt bé, tot això ho podrem escoltar divendres, en aquest cas, no? A les 9 del vespre?
10: No, demà. Demà... demà divendres. Buah, no sé
3: molt bé, Lídia, saps pitjor que jo.
10: Sí, demà
3: s'ha de saber quan és divendres. Qualsevol altre dia, no, però divendres s'ha de saber quan és.
10: Sí, és demà a les 9 de la nit, correcte. I molt abans podeu aprofitar per visitar Mas Miró, que molta gent no coneix el lloc, i és preciós, és una casa pairal maquíssima allà a Montroig, així que us invitem a visitar-la també.
3: Molt bé, Lídia Porta, una abraçada, fins demà.
10: Una abraçada, adéu, adéu. Fins demà.
3: El temps justíssim per simplement connectar amb l'Aina Barbany de Cardedeu i preguntar-li, Aina, quin és el tema, la pregunta del dia de demà?
13: Doncs mireu, demà el tema del dia és turisme, d'acord? És a dir, ens podeu dir on us agradaria fer turisme, històries que tingueu, anècdotes, el que sigui. Serà un tema obert, però dedicat al turisme.
3: Vinga, turisme en general, i aquí entra sí, tot, qualsevol cosa. Jo ja estic pensant en souvenirs.
13: Per exemple. Souvenirs, o on us agradaria anar, per exemple, aquest estiu, sí, o el viatge del vostre somni, de la vostra vida.
3: Molt bé. Doncs vinga, us apuntem i anem pensant, i demà participem a l'Obert per Vacances. Gràcies, Aina, una abraçada, Cardedeu.
13: Gràcies a vosaltres, una abraçada.
3: I a falta res de 4 minutets per arribar a les 11, ho deixem aquí. Marxem amb música, com sempre, i us prometem demà un programa de final de setmana esplèndid, com sempre. Espero que també hi sigueu vosaltres.

0: 10. Són les 11. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de tempestes intenses avui a la tarda i al vespre, amb risc de superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i els 60 litres en 3 hores en diverses comarques de l'interior i del Pirineu. Amb especial incidència, concretament a la Catalunya central, al Pirineu i Prepirineu, a l'interior del Camp de Tarragona i també al prelitoral central. Les autoritats demanen extremar la precaució davant de possibles inundacions sobtades, evitar desplaçaments innecessaris i no travessar zones inundables. I el govern ha obert una convocatòria de 15 milions d'euros en ajuts perquè els ajuntaments puguin crear o mantenir franges de protecció contra incendis forestals al voltant de nuclis habitats. La línia amplia els terminis i incrementa les subvencions fins a 250.000 euros per municipi amb cobertures de fins al 95% en municipis rurals dins d'un programa que destinarà 75 milions d'euros a la prevenció d'incendis de cara al 2030. I una persona ha resultat ferida menys greu en l'incendi de la cuina d'un pis del carrer de Prim de Reus aquest matí. Els bombers han extingit ràpidament les flames, han revisat i ventilat tot l'edifici després de l'autoevacuació també dels veïns. El SEM ha traslladat l'afectat a l'Hospital Sant Joan de Reus. I a banda, un altre incendi, en aquest cas en un pis del carrer Doctor Robert de Badalona, ha obligat també a confinar diversos veïns i evacuar-ne d'altres durant aquesta matinada. El foc també ha afectat un habitatge de l'edifici del costat a través d'un pati interior i els bombers han extingit l'incendi, han ventilat els dos edificis i han atès un total de 7 persones que volíem dir que les ha atès el SEM. 5 d'aquestes han estat donades d'alta in situ i 2 han estat traslladades en estat menys greu també a l'Hospital Germans Trias i Pujol. I un home ha mort a Empúria Brava després que la moto d'aigua que conduïa xoqués amb una embarcació recreativa. Segons el testimoni del seu fill, la barca els hauria passat per sobre i hauria fugit del lloc dels fets. Tot i els intents de reanimació dels serveis d'emergència, no se li ha pogut salvar la vida. La Guàrdia Civil ha obert ara una investigació per tal d'esclarir les circumstàncies d'aquest accident. I en clau política, els ministres Fernando Grande Marlaska i Elma Saiz no compareixeran avui davant la Comissió LIBE del Parlament Europeu sobre la crisi migratòria de Ceuta, al·legant incompatibilitats d'agenda. La seva absència ha estat criticada pel PP europeu, que acusa el govern espanyol d'evitar donar explicacions davant les institucions europees en plena crisi migratòria. El rei Felip VI, però, rebrà avui al Palau de Mirabent el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, en una reunió centrada per gestionar aquesta crisi. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Molt bon dia, Cardeu, capital del món. Avui és dijous 30 de juliol del 2026, així que benvingudes totes al penúltim infopodcast de la temporada, o el que és el mateix, el 639è infopodcast, Cardeu. Avui és el dia de l'amistat i avui, com a santoral, us direm que és Sant Nin i Sant Non. I com a frase feta, abella de juliol al cap li dol. Suposen que vol dir perquè, clar, va molt amunt i avall, agafa molt sucre i el sucre fa mal al cap. Suposo que és per això. Si no, oita, queda bé tu. I comencem explicant que arriba el taller de glosa i birres glosades. I és que des de la matxera expliquen que després de l'èxit de les últimes birres glosades us esperen a tots i totes avui dijous a les 9 a la terrassa de la matxera. Entreu al seu Instagram. És una activitat, en definitiva, una jornada que valdrà molt i molt la pena. L'una de les últimes es va omplir i ja us diem que no s'hi pot faltar. Va, apa, ja hi som. Segona notícia. En alerta per perill per altes temperatures de nou. Això no s'acaba, genteta. Sembla que tot just estiguem començant l'estiu. Pot ser que arribem als 34 o 35 i això sí, ja van dir-vos que durarà dies i dies. La propera nit, tot i que costarà que baixi la temperatura, quan ho faci ens posarem sobre els 21 graus, així que... encara que al principi sigui una mica més alta, la temperatura obriu, perquè si no, quan estigueu dormits, no refrescareu la casa.
3: El tomàquet és molt bo, la pastanaga és molt sana.
2: Maria! Si teniu albergínies que porten dies que no creixen ni un mil·límetre, colliu-les! I és que així, per petites que siguin, les podreu aprofitar, si no, quedaran endurides i menjables. i farmàcies de guàrdia. Què us portem? Doncs Palau i Gatell i Estalvi. I el Porta a Porta, avui ho fem al revés, és dijous, doncs res, les blaves res, les verdes orgànica i envasos, i les grogues orgànica i paper. I amb això arribem al No pots estar avorrit, que li fardeu en un poble com Cardedeu. Ja us ho hem dit, avui toca Matxera. Us ho hem explicat, i és que des de la seva terrassa farà goig tot plegat. Ah, i també ple, i és que el ple us assegurem que es presenta calentet, eh? Recordem que la serreta, part de la serreta Sant Benorri, és perquè construiran pisos de protecció oficial. Ai, Verge Santa, a veure què passa. Va, i amb això, feina feta, País Arreglat i Cardedeu Despert. Us esperem de dilluns a divendres amb l'infopodcast de 3 minuts per la ràdio 90.7 i els nostres canals de WhatsApp i de Telegram. Salut i poble, consum de proximitat i feu-vos sòcies!
4: Infopodcast Cardedeu, una coproducció de Ràdio Televisió de Cardedeu i la xarxa.
5: Ràdio Cardedeu 90.7.

0: 12. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Protecció Civil manté activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de tempestes intenses avui a la tarda i al vespre, amb risc de superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i els 60 en 3 hores en diverses comarques de l'interior i Pirineu, com són la Catalunya Central, Pirineu i Prepirineu Oriental, l'interior del Camp de Tarragona i també el prelitoral central. Les autoritats demanen extremar la precaució davant possibles inundacions sobtades, evitar desplaçaments innecessaris i no travessar zones inundables. I el govern ha obert una convocatòria de 15 milions d'euros en ajuts perquè els ajuntaments puguin crear o mantenir franges de protecció contra incendis forestals al voltant de nuclis habitats. La línia amplia els terminis i incrementa les subvencions fins a 250.000 euros per municipi amb cobertures del 95% en municipis rurals dins d'un programa que destinarà 75 milions d'euros a la prevenció d'incendis fins al 2030. I una persona ha resultat ferida menys greu en l'incendi de la cuina d'un pis del carrer de Prima, Reus, aquest matí. Els bombers han extingit ràpidament les flames, han revisat i ventilat tot l'edifici després de l'autoevacuació dels veïns. El SEM també ha traslladat a la persona afectada a l'Hospital Sant Joan de Reus. I a banda, un altre incendi, en aquest cas en un pis del carrer Doctor Robert de Badalona, ha obligat també a confinar diversos veïns i evacuar-ne d'altres aquesta matinada. El foc també havia afectat un habitatge de l'edifici del costat a través del pati interior. En total, el SEM ha hagut d'atendre 7 persones, 5 donades d'alta in situ i 2 han estat traslladades en estat menys greu també a l'Hospital Germans Trias i Pujol. I la Guàrdia Civil ha detingut el patró de l'embarcació implicada en l'accident mortal amb una moto d'aigua a Empúria Brava després que presumptament atropellés la víctima i fugís sense auxiliar-la. L'home, localitzat gràcies a la col·laboració de testimonis i de l'empresa del lloguer de la barca, passarà ara a disposició judicial acusat d'homicidi imprudent i d'omissió del deure de socors. I en mobilitat, un incendi d'un camió a l'AP7 a Tarragona, direcció Castelló de la Plana, deixa 2 carrils tallats i provoca retencions de fins a 10 quilòmetres en aquest punt. A banda, un altre accident, també a l'AP7, però en aquest cas a l'altura de Parets del Vallès, direcció Girona, deixa també un carril tallat. També una avaria a l'A26 a Montagut, direcció Lot, provoca circulació intensa. I en clau política, els ministres Fernando Grande Marlaska i Elmar Said no compareixen avui davant la Comissió Libe del Parlament Europeu sobre la crisi migratòria de Ceuta, alegant incompatibilitats d'agenda. Per la seva banda, el rei Felip VI sí que rebrà avui al Palau de Mariben el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, per parlar d'aquesta crisi.
0: Notícies en xarxa.

Ràdio Cardedeu, 90.7 FM. I shouldn't have come here.

0: de 10. Són les dues.
1: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: Cardedeu. Són les 3.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Javier De Gea. Protecció Civil manté l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses des d'aquest migdia i fins a la mitjanit a pràcticament tot el país. Un cop més, demana prudència i precaució a la població, sobretot a l'exterior, en la conducció i en zones de rius i rieres. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu intensitat de pluja en alguns punts de més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i també de més de 90 en 3 hores. La subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències, Imma Soler, ha fet una crida a extremar la prudència.
3: Demanem aquesta vigilància amb les activitats a l'exterior, vigilància també amb la conducció, amb tot allò que fem a fora, perquè avui és un dia que tindrem que estar atents als xàfecs, a les tempestes, no descartar que en algun punt pugui haver-hi temps violent, pugui haver-hi pedra, pugui haver-hi ratxes de vent, puguin haver-hi esclafits. També poden haver-hi increments en alguns llocs al llarg de les lleres dels rius, sobretot en aquelles zones que tenen, doncs, són zones inundables, amb guals, amb passos.
2: Es preveu que aquest episodi de pluja intensa generalitzada s'allargui fins la mitjanit, especialment a les comarques de l'interior de Tarragona i Lleida. I els ens locals ja poden optar des d'avui mateix els ajuts per mantenir o crear franges de protecció contra incendis forestals. La convocatòria arriba en aquesta ocasió als 15 milions d'euros. Els ajuts són per finançar les actuacions necessàries per comptar amb franges de protecció contra incendis al voltant dels nuclis de població i urbanitzacions. El govern ha ampliat tant els terminis per presentar les sol·licituds com per executar les actuacions subvencionades. El temps per presentar les sol·licituds passa d'un a dos mesos. El Departament d'Educació ha admès errades de càlcul en la llista provisional de resolució de les oposicions de personal d'atenció educativa, que han afectat uns 400 casos i han anunciat una nova llista ben aviat. Fons de la Conselleria ho han assegurat després que la Intersindical publiqués un comunicat en què denunciava el desordre administratiu en el concurs de trasllats del personal educador d'educació especial i del personal tècnic d'integració social i lamentava el despropòsit en la benemació provisional. L'Oficina Antifrau de Catalunya ha obert un expedient a l'alcaldessa de Ripoll i líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, per la contractació d'una filla seva com a agent de policia local del municipi. Antifrau ha iniciat la fase d'instrucció per comprovar si hi ha incomplert alguna normativa administrativa o fins i tot si hi ha hagut algun tipus de delicte. La polèmica va esclatar la setmana passada després que l'alcaldessa anunciés al ple que la seva filla gran s'incorporava al cos de policia local de manera interina. I un breu apunt per acabar, Frontex i Europol estan controlant les xarxes socials davant els rumors d'un nou creuament de frontera a Ceuta el 15 d'agost. El portaveu de la Comissió Europea, Guillaume Mercier, ha exposat que està en contacte amb les autoritats espanyoles i que s'està supervisant amb precisió l'espai d'informació. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.

0: Cardedeu. Són les 4. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Javier De Gea. Una vuitantena de veïns de Trinitat Vella a Barcelona han estat desallotjats aquesta matinada després de notar unes vibracions relacionades amb les obres de DIF de la variant de Vallbona de la R2. Els bombers s'hi han desplaçat i després de no detectar cap dany a la finca, els afectats han pogut tornar a casa seva. Tot i que DIF ha paralitzat els treballs que du a terme a la zona, el tinent d'alcaldia, Jordi Valls, ha demanat aquest matí a l'empresa que es replantegi les obres per minimitzar les afectacions al veïnat.
2: Exigim a DIF que es replantegi dur a terme aquests treballs i que, en tot cas, quan els vulgui portar a terme, que hi hagi un procés de comunicació clar i que hi hagi el mínim incidència per lo que és els veïns i intentar minimitzar en lo possible l'activitat d'aquesta compactadora amb lo que és la vida que han de tenir els veïns.
1: Adif va estar analitzant la situació per reprendre els treballs quan sigui possible i segur, i està adoptant mesures per no molestar els veïns. I no canviem de tema, ja que les reaccions del veïnat de Trinitat Vella no s'han fet esperar. La sensació que regna és la d'intranquil·litat, ja que tot i que els experts han donat llum verda als desallotjats, alguns encara tenen dubtes. Alguns veïns i veïnes expliquen que les finques estan afectades per aluminosi i que estan esperant que s'executi l'expropiació per ser reallotjats. El fet que alguns pisos ja tinguin esquerdes i estiguin apuntalats els espanta bastant, ja que, segons relaten, les vibracions d'aquesta matinada semblaven un petit terratrèmol. En aquest sentit, segons els veïns, l'Ajuntament ha convocat els afectats divendres al matí a una reunió a la seu del districte de Nou Barris. La seva petició principal és que hi hagi garanties de seguretat per poder estar tranquils el temps que els queda vivint en aquests edificis. I Catalunya ha assolit els 8,23 milions d'habitants a 1 de juliol i ha guanyat 72.150 residents durant l'últim any, en un increment proper a un 1% segons dades provisionals de l'enquesta contínua de població. Pel que fa a l'any en curs, des del gener Catalunya ha guanyat gairebé 32.000 habitants. Una vegada més, el creixement és degut a l'arribada de població estrangera, que en un any ha augmentat en 90.000 persones. Així, actualment viuen a Catalunya 2,16 milions de nascuts fora de l'Estat, el 26,2% de la població. Al conjunt de l'Estat, la població arriba ja als 49,8 milions. I recordem que la Guàrdia Civil ha detingut a Empúria Brava a l'Alt Empordà el patró que portava l'embarcació recreativa que va accidentar-se amb una moto d'aigua i que va acabar amb la mort d'un home aquest dimecres. Els agents van arrestar l'home quan tornava a la barca a l'empresa de lloguer. De fet, la col·laboració dels testimonis de l'accident i dels responsables de l'empresa va permetre que la Guàrdia Civil arribés a temps per enxampar l'home. I un breu apunt per acabar, un camió ha bolcat aquest dijous de matinada a la carretera C12 a l'altura de Maials, al Segrià, sense causar ferits. Els Mossos investiguen ara les causes de l'accident. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Que sí, perquè a vegades riem, cantem i cridem.
4: També plorem, ens preocupem i estem fatal.
3: I no passa res per dir-ho.
4: Benvingudes a...
3: Estàs fatal, mama. Trenquem el silenci.
4: Mònica, com anem?
5: Hola, Núria. Què, com estem? Cansadetes, no? Una mica?
4: Una mica, eh?
5: Perquè havíem quedat a una hora, no? A les 4:30, i m'he pogut presentar abans, però ja no t'he vist a casa, no?
4: Sí.
5: Li he dit a Laura, on està la mama? I diu, pues ha de venir ara. I jo aquí esperant. Y aparece en bicicleta por ahí. Por... Aquella de que ve en bicicleta, mira, de Núria. Però bueno, ja estem aquí.
4: Amb fronts oberts, jo, com sempre. No fos cas que m'avorrís.
5: Pues bueno, res, benvingut.
4: Ai, doncs mira, ara que escoltava la sintonia, no? Mm. Ai, és com que... I la trobava a faltar.
5: Sí, sí. Era.
4: No?
5: Sí.
4: Mira, era bonica la de... A veure... Sempre ho hem dit, no?, que la de Tina Turner parlava molt de nosaltres,
5: ja,
4: però aquesta és bonica, és molt radiofònica,
5: sí,
4: a mi m'agrada.
5: Sí.
4: Sí, la veritat és que sí. Què tenim avui, Mònica?
5: Pues bueno, avui dedicarem un capítol al síndrome X fràgil.
4: Uh-huh.
5: I tenim aquí una noia, la Mary, que ens acompanya, i és la mare de, bueno, d'una noia i un noi. Uh-huh. Amb aquesta discapacitat, la Núria, que la nena, la Núria, que té 20 anys, no? I que, com la Mireia.
6: Sí, sí, sí, del 2005.
5: I, sí, sí, del 2005. I el David, que ara en té 17 o aviat tenia 17.
6: Aviat
5: té 17.
4: Uh-huh.
5: I els dos comparteixen aquest síndrome. Sí.
4: Hola, Mary.
5: Hola.
4: Benvinguda a Ràdio Televisió Cardedeu.
7: Gràcies.
4: Què tal?
7: Gràcies per convidar-me i gràcies per donar visibilitat a la diversitat.
4: Sí, sí.
7: I per fer-lo tan, tan planer i tan que arriba.
4: Gràcies. Et ve de gust compartir amb nosaltres una mica de què es tracta aquest síndrome d'X fràgil?
7: Doncs el síndrome X fràgil és una malaltia minoritària, és un trastorn genètic hereditari i és la causa més comuna de discapacitat intel·lectual hereditària. Està produït per la mutació d'un gen del cromosoma X que altera la producció de proteïna i és clau en el desenvolupament cerebral. Com no es genera aquesta proteïna, doncs afecta a nivell intel·lectual perquè no arriba així doncs, al codi genètic. I es afecta més severament als homes que a les dones, perquè els homes només tenen una X i està lligada al gen X, i les noies tenen XX i aleshores tenen una mica de compensació. Se retarden el desenvolupament, problemes d'aprenentatge, de memòria, i els nois a més tenen tres característics físics, com la cara allargada, les orelles grans. En quant a conducta, doncs, són hiperactius, tenen ansietat, dèficit d'atenció, conductes autistes, timidesa extrema, dificultats de relació social... Bueno, és una llarga llista, més aviat tot ets conductual, a part de la discapacitat intel·lectual. No saben llegir, no saben escriure, no saben d'euros... És una mica difícil, la veritat. I tenen, a més, retard de la parla, ecolàlies i dificultats de comunicació. En el meu cas, primer em van diagnosticar el petit i a partir del diagnòstic del petit em van diagnosticar la Núria, que és la gran. En un principi la Núria havíem anat al CDIAP amb ella i ens van dir que era una nena hiperactiva i que estava mal educada.
4: Ah, fantàstic.
7: Sí. I aleshores, doncs, a partir d'aquí, a més jo tenia un diagnòstic i unes analítiques fetes i em van dir que jo no era portadora de l'X fràgil, que tranquil·la. Bueno, doncs les meves analítiques estaven equivocades.
4: Ah.
7: A més, en el cas del 50% d'opcions que poguessin haver heretat l'altra X, la X sana, em van heretar aquesta X, la X portadora, i tots dos han desenvolupat la síndrome i tots dos estan afectats de X fràgil. Són portadores una de cada 290 dones, o sigui que el percentatge de portadores és alt, però n'hi ha afectats un de cada 5.000. I res, doncs se suposava no ser portadora i tenir dos X, doncs tinc dos fills afectats de la síndrome X fràgil, la Núria i el David, que heu mencionat.
4: I el fet de ser, ara no sé si m'ho sabràs, vull dir, si és una pregunta molt complexa o no, però el fet de ser, per curiositat, de ser tu portadora, sí o sí, tots els fills que tinguessis havien d'estar afectats?
7: No, al contrari.
4: No té per què?
7: En un alt percentatge heretant la X sana i normalment ni t'assabentes que ets portadora.
4: Mal.
7: D'aquí que una de cada 290 dones siguin portadores, però una afectada a cada 5.000.
4: Ah, clar, és el que deies.
7: O sí, fins i tot poden no desenvolupar la cadena i ser també portadors, però no tenir la mutació completa que en aquest cas els meus fills tenen, perquè passen de 500 repeticions d'aquest gen afectat. Bueno, al principi doncs, el diagnòstic va venir per el David perquè tenia un nistagmus ocular, que també ho té un nen de cada 5.000, és una altra cosa, però el nen era molt rialler i molt divertit i amb 6 mesos va enamorar la neuròloga i la neuròloga va dir: m'he enamorat d'aquell nen i jo el diagnosticaré del que sigui. I li van fer TACs, proves de contrast, ecografies, ressonàncies magnètiques, i quan tenia el David 16 mesos va arribar el diagnòstic, era mutació completa en síndrome X fràgil, i la neuròloga em va enviar un correu electrònic dient el que tenia. Jo el vaig rebre, vaig obrir el correu a la nit. Clar, per mi el X fràgil no era un desconegut. Jo tenia dos cosins al País Basc amb la síndrome X fràgil, que per això jo tenia fet una analítica.
4: Val.
7: Perquè venia d'un antecedent familiar. I jo amb els meus cosins convisc tots els estius a la casa dels avis. I aleshores, en aquell moment de rebre doncs, el diagnòstic, jo ja sabia el que tenia la Núria.
4: Val.
7: I m'acabaven de dir doncs això, doncs que els meus dos fills tenien discapacitat intel·lectual per la resta de la seva vida. I ja sabia que m'esperava doncs un camí dur, difícil, ple de lluites constants, emocionals.

0: Vaig plorar tant que estava molt receptiva el dia següent a la consulta. Wow. El meu home, que havia negat que allò estigués bé, va caure a la consulta. O sigui, allà es va desfer. I jo ja havia plorat tant i tant i tant i tant que he plorat després, no? Però com que vaig descargar. Si jo arribo a la consulta i em donen el diagnòstic en aquell moment, potser no hagués estat atenta a res més.
1: Bueno, i potser haguessis quedat en xoc, no?
2: Sí, clar, s'hagués quedat bloquejada. I a més és això, que, ja, que tu ja saps aquest diagnòstic, el que era, el, sí, el que significava i el que...
0: Sí. I després vam arribar a casa, no? I era un dijous, i vaig trucar a ma mare, li vaig dir, mama, ja saps que li estaven fent proves al David per veure què passava, que alguna cosa. Doncs ja tenim el diagnòstic, si va bé venim demà a dinar. Ai, que bé, que vindrà també el teu germà. Digo, bueno, que bé, ja veurem, que bé. I aleshores, doncs, vam arribar allà i el meu germà arribava amb un paquet, una envoltòria, amb un regal, i molt content. I dic, bueno, Sergio, digo, que he vingut també, dic que els, ja saps que al David li estàvem fent proves, ja tenim el diagnòstic, és síndrome X fràgil. Clar, es va quedar blanc, hem conviscut tots dos amb els meus cosins. Diu, no pot ser, dic, i tant, la meva analítica s'han d'estar malament, perquè és que els dos els tinc afectats a l'ex fràgil. I ell va obrir el paquet que portava i era un biberó i un xumet. Diu, la meva dona estava embarassada, està embarassada. Oh. Aprofitava aquest dinar familiar. Va ser dramàtic, perquè ara ell, i si les meves analítiques estan malament, i si la criatura que esperem també tindrà discapacitat, i si va ser aquell mateix dia vam trucar a l'hospital que teníem les analítiques fetes i que estaven malament, la meva, la seva estava bé, i tinc una neboda de 15 anys preciosa, deportista i d'altes capacitats, no t'ho perdis. O sigui que l'atzar només va ser una mica complicat per mi.
1: Sí, sí, realment. I quina imatge, no? Portes un regal.
0: Sí.
1: I era una caixa de sorpreses que no vegis, no?
2: La il·lusió de dir la notícia, no? I després tot així una cosa rara, no?
0: Va ser dur. Bueno, quan nosaltres vam rebre el diagnòstic tampoc no vam deixar de treballar, no sé per què, però vam passar el dol com vam poder. Ho vam fugir. Continua cada dia.
2: Ho veu normalitzar, com jo sempre dic la paraula aquesta, de normalitzar.
0: Hi havia un moment, sobretot al principi, de tenir moltes ganes de plorar.
2: Sí.
0: De...
1: Clar.
2: Però és que això no se'n va, eh?
0: No. Bueno, jo havia...
1: En certs moments, no.
0: Bueno, jo comentava, no?, que jo sí que he tingut, tot i que no m'he hagut de medicar d'antidepressius ni agafar la baixa laboral, que ho trobo totalment lícit també qui ho fa, perquè cadascú té el dol i ho viu superpersonal, i més personal que un dol no n'hi ha res. Jo sempre el que he necessitat ha sigut molta informació, estar molt activa a l'Associació Catalana de l'X Fràgil, acudir a molts grups de pares, de mares, d'ajuda mútua, acudir a tallers, a congressos, a ponències, a llegir molt sobre X Fràgil, a informar-me sobre autisme, perquè l'autisme és molt semblant a l'X Fràgil en moltes coses. I havia de comunicar a tothom. Havia de comunicar a tothom que els meus fills tenien diversitat funcional i intel·lectual i que no és que estiguessin mal educats ni consentits ni tot allò que al principi la Núria sobretot la van etiquetar de mil coses.
2: És que... I també etiquetar així sense saber, sense... Prou portes tu la teva, sí, d'això, tu, de la teva preocupació, i que vingui un i que et digui... qualsevol cosa.
1: És molt comú, que a les famílies, no?, els diuen, això és que no me l'eduques.
0: Sí, perquè són petits, tenen 2-3 anys i clar, diuen, no pot esperar a la filera per donar el regal de l'aniversari perquè és una maleducada, o...
1: Ja.
0: Puxa i baixa aquí tantes vegades perquè és maleducada, i diu, ai, mare meva.
1: Sí, no, a vegades, no?, sents comentaris de criatures que potser no saps si tenen si estan, sí, diagnosticats, no, però jo l'altre dia sentia una conversa, no? Oh, és que ens ha picat, ens ha no sé què, i el seu pare no feia res. I jo pensava, potser no feia res perquè potser a aquella criatura li passa alguna cosa que el pare sap que ha normalitzat i no et donarà, no t'ha de donar explicacions a tu de res, no?
0: Jo al final... s'ha renyat molt, està molt al sobre, que de fet estreso el meu home amb aquestes coses, perquè ell és una mica més... m'enganxa, i jo sóc més de no facis això, i no diguis això, i no sé què, i els corregeixo constantment, i sí que m'estreso, amb això.
1: Ja. Bueno, també és important posar límits, encara que tinguin una discapacitat, o que... no? Mm-hmm.

0: Els veiem diferents.
1: I és potser més relaxat.
2: Ell és capaç d'anar al parc, quan érem més petits, seure en un banc i a l'hora dir, on et són? Va, que marxem. Jo no, estava dreta allà al costat del tobogà, al costat dels gronxadors, estava...
0: Sense perdre'ls de vista.
1: Bueno, jo també em passa això, que soc més... patidora també, i més controlar tot, no? I sí. On estan, i què fan, i com han de fer això, i ara amb qui es relacionen, no? Sobretot. I ara què dirà, què explicarà, què parlarà?
2: Perquè sempre, sobretot, no vull que facin mal a ningú, que tampoc ningú els faci mal a ells. Mm. I sí que sí, una mica estressada en tot això.
0: Els parcs, els hauríem d'analitzar, perquè els parcs no... Jo no els he gaudit mai, o sigui, jo quan l'Estel eren petites, anar al parc per mi era un suplici. Mm. I jo que em dedico a acompanyar famílies amb la criança, ostres, al parc sempre hi ha conflictes, però no entre infants, perquè al final els conflictes entre infants són normals, no? Però quan s'hi posa l'adult, la mirada de l'adult perverteix molt aquell joc o aquella relació. Uf, els parcs són fatals. Vaja,
2: jo
0: ho visc així. Sí, sí.
1: Bueno, algú deu de passar, perquè els pares de nens que estan a Itàlia, quan tenen que... Hòstia, aquesta tarda fa molt temps ja podia ploure, si no hem d'anar al parc.
0: O sigui, això també algú... ho has sentit?
1: Sí.
0: No, és que al final has de fer com... No sé, cadascú té la seva manera d'educar els seus fills, no? I hi ha com molt judici per part dels altres. Llavors, és una situació molt complexa.
2: Sí.
0: No? I llavors quan són adolescents van a fer botellón als parcs. Els parcs s'haurien d'analitzar psicològicament.
1: Algú tenen.
0: Algú passa allà.
1: Bueno. Digues, continua. Bueno,
0: I jo volia fer una pregunta. I l'entorn familiar entenc que et deu recolzar, no? Que et deu sentir... perquè el fet de que el teu germà, no?, sapigués aquesta notícia... Heu viscut els teus cosins, no?
2: Sí,
0: han fet que estiguin, que et recolzin.
2: L'entorn familiar ha viscut, bueno, la mare dels meus cosins havia mort de càncer una mica abans, i jo en aquell moment sí que la vaig trobar a faltar moltíssim, perquè
1: haguessis pogut parlar amb ella.
2: Molt, tot i que m'he estat molt recolzada a l'Associació Catalana de l'Ix Fràgil. Jo vaig tenir el diagnòstic dijous, vaig trucar, i diumenge jo estava a Can Montcau, allà a Parpers, al dinar de germanor de l'Ix Fràgil.
0: A veus.
2: Coneixent més famílies, explicant, sentint en papà amb mà d'Ix Fràgil. Jo ho necessitava, és que és això que he dit.
0: Sí, sí.
2: Jo no he necessitat antidepressiu, jo no he necessitat una baixa laboral, però he necessitat compartir molt. Molt. Mm-hmm. I així és com jo he fet la meva... el meu procés.
0: Uh-huh.
2: I a l'entorn familiar sí que la meva sogra, que és més gran, diu, per què ens diu res d'això? Nosaltres els estimarem igual, i jo no vull saber que si els meus nets tenen algun tipus de discapacitat. Tonteries.
0: Ah.
1: Bueno, perquè també es neguen una mica també a veure...
2: I els meus pares, que estan més propers i que viuen al mateix poble que nosaltres i que sempre han sigut els cuidadors dels meus fills, uh-huh, doncs... se'ls estimen. I jo ja no lluito. Que se'ls estimen i ja està. Sí. No som conscients del que visquem, no som conscients de les dificultats, no som conscients del difícil que és aixecar-se cada dia i tirar del carro.
0: No. Sí.
2: No ho són, però no li demano, perquè se'ls estimen. I els meus fills s'estimen moltíssim.
1: Clar, ells estan, sí, bé amb ells, no, amb,
2: sí,
1: els avis.
2: Sí, superbé. O sigui que ja està. Això s'ha... ja ha de ser així, suposo.
1: No cal anar a més, perquè si estan bé i contents i feliços...
2: No,
0: perquè al final has de fer més dolç, no?
1: Sí.
0: Perquè quan esperes una reacció, esperes un acompanyament i no el tens, és un altre dol que se t'obre i que costa molt...
1: Sí, i llavors dius, pues bueno, és igual, deixem-ho com està i ja...
2: S'estima mútuament. I és molt maco, perquè... els meus pares sempre ho diuen, que se'ls estimen tant i que són tan fàcils els meus fills. Digo, pues venga.
1: Maria, és que els deuen de conèixer molt també, per on, no?
2: Sí, sí.
1: Els deuen de conèixer molt. Quan o s'enfaden o el que sigui, no? També,
2: és que amb ells no s'enfaden.
1: No, veus?
0: Ja, bueno, és que també són, saben perfectament, sí, no? Clar. Les persones tenen una relació diferent amb cadascú, no? Llavors... deuen tenir una altra relació amb els avis, sí, que amb els pares. Sí.

0: Tal qual. Comentàveu, doncs, de les amistats a vegades que es poden perdre pel camí. Sí que s'han perdut. S'han perdut molt, i ara jo el que trobo també és que hem perdut vida social amb l'entorn. O sigui, ens hem de situar que estem en una altra lliga. I això jo sí que m'ha costat una mica, però estem en una altra lliga, i a la lliga que estem és amb el que, en tot cas, que mai no t'has de comparar amb ningú, però sí que t'has d'assimilar, perquè al final, per exemple, les companyes de feina, si van a sopar, si saben que el meu home ja va de nits o de tardes, ja no em diran res. Vols venir a sopar? No, perquè ells ja saben que m'he de quedar amb els meus fills. Ara han preparat un viatge, marxaran 4 dies, i no m'han preguntat si jo vull venir, perquè ja saben que no puc deixar els nens 4 dies, tot i tenir 20 anys i 17, que en qualsevol circumstància neurotípica podries deixar els nens. Tot això trobo que ho hem perdut. I doncs la meva neboda de 15, tenim diversos fillols i filloles de l'edat més o menys dels meus, i tots sent nens neurotípics que han conviscut des del naixement dels fills, no han convidat a sortir a fer un passeig, a menjar pipes al parc, mai. I això és algo que trobo que, bueno, és normal, suposo. No són afins, o sigui, no hi ha afinitat, no hi ha gustos comuns, i aleshores sí que si quedem en famílies, oye, vine, sempre normalment és vine a casa a dinar, aleshores venen.
1: Ja.
2: Sí. Però clar, és una cosa que sí, clar, que el que dius, no? Pues que ha de ser així, no? Però que surt, sap greu de que no sigui així, no surti, no?
1: Bueno, fa mal, no?
2: Bueno. També és que és, per una altra part també, com que no hi ha relació, no tenen coses en comú.
0: Exacte. Sí.
2: Però bueno, la meva també, vas veient com tots van tirant cap, els hi van passant, no? Van creixent i bueno, i cada un porta el seu d'allò, i la meva es va quedant sol. Sí. I ells també s'han adonat en compte.
0: I nosaltres doncs tenim més relació, doncs ara, pues, amb el grup de bàsquet d'especials, amb el grup del futbol d'especials, i fem aquests vincles, però sempre més o menys entre...
1: amb persones iguals.
0: Sí. Sí, sí.
2: També van a Paris, no?
0: També van a Paris el cap de setmana, el que passa que entre setmana no els portem, i aquí perdem una mica de contacte.
1: Bé, nosaltres tampoc, entre setmana no hi van.
2: No, perquè nosaltres ja sabem conèixer quan van anar, un dia que van anar allà a la discoteca, allà a la Garriga, i ens vam conèixer allà.
0: Que s'ho van passar superbé.
2: Sí. Tots van ballar, tots, pares i fills. Bueno. Què més?
0: Doncs allò que dèieu de com... Bueno, nosaltres, jo he descobert l'esport. El meu home ja feia esport i a mi m'anava i empenyent. Fes esport. I jo deia, però uf. I ara sí que he descobert l'esport, i la meva font de sortida i la meva manera d'estar bé és fent esport. I això ho intentem compaginar amb la vida dels nostres fills, amb la feina doncs laboral, amb la casa, bueno, i tot el que tothom tenim, no? Has de fer els dinars, i sí que fem una mica contra el rellotge, i anem a vegades una mica justets per arribar a tot, però ho intentem.
2: Organitzar la cosa per poder fer...
0: Sempre
2: això.
0: Ells són com al centre, i doncs si tenen entreno de 7 a 8, doncs de 7 a 8 aprofitaré, no m'estaré a les grades assegudes, sinó que sortiré a córrer.
2: Sí.
0: O intentem fer les coses adaptades a ells, però que també tinguem el nostre espai.
1: Tingueu.
0: Suposo que, bueno...
2: La també, quan va a l'ogopeda, quan va al fisio, no sé què, aprofitem i... Pues el que algunes vegades he dit, no? Que ens anem per allà, per Santa Eulàlia, que anem a córrer, anem, bueno, aprofitant els moments.
1: Sí.
0: I el que també deia ara que comentava, que rereguarda, ja tenen els meus pares, que si tinc una cosa que he de fer, ells sempre estan disposats a quedar-se amb els nens sense cap problema. I una altra cosa que sí que també he trobat, que és que me'n falta vida social, perquè ara jo potser ja estic en una fase més de climateri. I que l'altre dia que vam anar allò que hem comentat a la xerrada de la Mireia Grossman, no?, que deia, ha arribat una edat en aquest moment en què ja no vol ser cuidadora. I això, que jo fins ara em sentia una mica malament, en descobrir que forma part biològica de la nostra fisiologia, m'ha fet sentir una mica bé. De dir, no m'he de sentir culpable si jo ara mateix no em ve de gust cuidar 24 hores, perquè estem en una altra fase. I això m'hi va ajudar molt l'altre dia la xerrada, perquè també et dic, és que si anem al teatre hem d'anar els quatre, però si vull anar a una obra de teatre amb el meu home, ja he de deixar.
1: Ja.

0: I fins ara et senties culpable, no?, per
1: sí,
0: fer-ho.
1: Sí.
0: Clar, nosaltres amb això, veus, fa molts anys que no ens sentim culpables de deixar-les. Mm. És com, bueno, al final és cadascú, no?, com ho viu.
1: Sí, bueno, ara la Núria però... i el Pep es fan uns viatges quan a la que, no?
0: Sí, des de fa 3 anys o així que cada any fem algun viatget, perquè, bueno, jo durant molts anys vaig tenir moltes pors a moltes coses i m'han passat les pors i llavors aprofito per viatjar, no? I mira.
2: Ah, molt bé.
1: Sí. Pues no, jo el de viatjar, pues anem els 4. I viatgem, fem aquí, fem allà, però anar-me'n a viatjar amb l'Òscar, sí, una sortideta o alguna cosa, però anar-me'n així molt lluny, en avió i a l'altre lado del mundo.
0: Nosaltres, que saps què passa? Que amb elles no podem viatjar.
1: Ja. Sí,
0: és que no podem marxar ni un cap de setmana.
1: Ja.
0: L'últim cap de setmana que vam marxar, la psicòloga ja ens va dir, sabeu que és esport de risc, no?
2: Sí. La Núria no vol pujar en un avió i el David no vol sortir de casa. I el meu home no vol sortir a l'estranger. Dic, mira, estic complicant la vida.
0: Oh, has de viatjar tu sola.
2: Sí, ja està clar.
0: No et queda una altra. No, no, jo quan dic viatjar, vull dir, amb elles, em refereixo a marxar un cap de setmana.
2: Sí, sí.
0: Aquí, eh? A una hora amb cotxe,
2: sí, sí.
0: Eh?
2: Hem anat a Andorra i a Salou i el David era, quan tornem? Dic, demà. I ho vale, demà.
1: I clar, i va sentir tota l'estona, no? I quan tornem? I quan tornem, no?
2: Sí.
0: Nosaltres, l'Estel va dient, jo demà no vull tornar, eh? Jo demà no vull tornar. I és perquè els canvis li costen molt i aleshores ja el dia abans ja està capficada perquè l'endemà no vol tornar. I hem tingut bronques, ara ja no, ara ja ho sabem. Nosaltres preparem les maletes, ella està amb el mòbil i quan hi estem, vinga, anem. Però abans, clar, al principi era, però escolta, hem de marxar, fes-te la maleta, fes-no, ara ja no li exigim res, i, bueno, ja sabem què et passa, que no, que t'agobies, doncs ja està.
1: Sí. No, la Mireia l'agrada, li encanta de viatjar, i avions cap aquí i cap allà, i sóc jo la que això de preparar les coses, de saber que ens anem així avions i que vagi tot el que dèiem, no? Les pors, no? Les pors que vam estar parlant en l'altre capítol, però
0: exacte,
1: el mateix. Bueno, continua.
2: Bueno, quan el tema de salut i tot això, doncs, sí, veritat que a l'Hospital Taulí de Sabadell és el centre d'esparter escènics fràgil des de fa uns 5 o 6 anys i aleshores aquí sí que tenim un equip neuropediàtric de genetistes, de psicopedagogs i de tot, molt especialitat en la síndrome X fràgil, però la síndrome X fràgil fins als 18 anys.
0: Ah,
1: perquè als 18 anys ja està tot bé, no? Als 18 anys
2: sí,
1: tot es recupera.
2: I a partir dels 18 anys tenim aquí a l'associació Una Lluita, estic a la junta també de l'associació de l'X Fràgil, doncs de picar pedra, i picar portes i de... Ei, que es fan adults, que ja tenen molts d'adults. I costa, està costant molt a tema adults, però en quant a infants, al centre d'esparter escènics fràgil, això bé. Sí que m'he trobat ara que Núria, amb 21 anys, no sé si amb vosaltres, les vostres nenes, també us passa, que ara ha arribat un moment que haurien d'anar, per exemple, a ginecologia. I aquí és un... Vaig anar un dia a Granollers fa un parell d'anys amb la Núria, que els dijous és el dia jove.
1: Sí,
2: i pots anar.
1: Sí, jo he anat amb la Mireia.
2: Doncs no s'esperaven una persona, em sembla, amb discapacitat, i no saben saber què
1: no
2: fa amb ella,
1: no
2: van saber què explicar-li, i ja no hem parlat de fer-li una citologia o qualsevol cosa d'aquestes.
0: Ui, a mi l'última que em van dir és que ha tingut relacions sexuals.
1: Sí, a mi també m'ho van preguntar.
0: I dic,
1: bueno,
0: li
1: van
0: no.
1: preguntar a ella.
0: I, sí, exacte. I ella, clar, dient, què? He tingut què?
1: Pobre.
0: I dic, no. I diu, doncs no li puc fer una citologia. I, de fet, a elles les porten a Sant Joan de Déu, que hi ha servei de ginecologia, perquè elles sempre van néixer a Sant Joan de Déu i tot el procés d'infants la van fer allà. I mai els hi han fet una citologia.
2: Sí, doncs això m'ho trobo, la Núria tampoc ha tingut relacions sexuals, però sí que dius, hi ha encara especialitats que fan grans i que veus que no funcionen.
0: No, bueno, perquè no hi ha, no? No hi ha aprenentatge, investigació, voluntat, no sé què, no hi ha, però...
1: No hi ha.
0: Però sí, es fan dones,
2: sí.
0: No?
2: Sí.
0: I només és la regla i ja està. A l'Ona i l'Estel els hi han fet la citologia, bueno, l'Ona encara no, a l'Estel perquè li van posar un DIU. I llavors sí que al posar-li el DIU adormida, assedada, li feien la citologia
2: i la
0: miraven
2: Núria,
0: si estava tot bé.
2: No li posaria res.
0: No, la seden.
1: Sí, ja s'ha de dormir.
0: Sí.
2: I després, doncs, sí que de cara a altres institucions, doncs, m'he trobat amb problemes amb la INS, amb la Generalitat, i és com que sembla molt oberta i és molt, molt tancada, i costa molt d'arribar a que vagin a temps, que bueno, tota aquesta pesca de coses que vau fer també un dia una repassada.
0: Els tràmits.
1: Sí, els tràmits. Ens va quedar bé, allò, sí. Aquell joc.
2: Doncs, me sumo.
0: Sí, sí, el tema dels
1: és
0: tràmits
1: acabar,
0: és horrorós.
2: I el tema de l'educació, doncs, bueno, la Núria, que no tenia diagnòstic, que hi va tenir després del David, sí que vaig anar a l'EAP, dic, ja sé que té la Núria, que portem ja 2 anys a l'escola, i em va dir, no, fins que tinguis un paper no té res. Dic, carai.
0: Fins que tinguis un paper no té res.
2: Així va ser la resposta de la
1: Núria. Els papers dichosos i els informes i tot.
2: I aleshores allò va ser el mes de juny, i al setembre vaig tenir el diagnòstic, el paper, i he de dir que al setembre van córrer. Però que al juny la meva nena no tenia res perquè no hi havia paper. Després, quan va arribar a ser, la Núria ja volíem que anés a anat a ordinària, amb una escola amb CIA, i després vam valorar que no, la Selva, a l'institut, allò no estava preparat per ells. En el nostre cas, això és com el dol, cadascú decideix lliurement i tot està bé.
0: Sí, sí.
2: No n'hi ha. Nosaltres vam decidir que especial. Núria no tenia plaça a Can Vila en el primer any, i sí que vaig intentar parlar molt amb educació, vaig enviar escrits, i al final un dia el subdirector d'educació d'aquell moment em va trucar i va dir, què passa tu? Dic, pues mira què passa, que no tinc plaça a l'educació especial, i resulta que a mi m'agradaria tenir una plaça, però no em ve de gust, o sigui, és una necessitat. I la veritat és que aquell home va estar durant 10 minuts sentint-me parlar, i quan acaba em va dir, gràcies perquè mai no havia sentit a parlar a ningú, i ara entenc el que us passa. Tot i que heu d'entendre que sou una minoria, que no podem destinar recursos. I jo el que li vaig dir de la manera més senzilla possible, i és que em veia abocada a una escola especial, però no per plaer, sinó com a conseqüència de que la meva filla tenia una discapacitat intel·lectual amb problemes d'habilitat social, que no sap escriure, que no sap llegir, que no sap de números, que no sap d'euros, i que és molt complicat la seva relació amb altres persones. I aleshores, que amb tot el dolor del meu cor havia de decidir prendre aquesta decisió, i que no podia escollir entre els dos instituts del meu poble, perquè és que eren una selva. I allò va ser el que li vaig dir, i que jo agraïda també que ell en aquell moment digués, t'he sentit a parlar i ara entenc el teu problema. Jo no sé si va ser conseqüència d'això o no, però l'any següent sí que vas tenir una plaça a Can Vila, i l'any que va haver de sortir David també vaig tenir plaça a Can Vila. I allà a Can Vila, doncs, com poden estar fins als 20 anys, la Núria va sortir l'any passat amb 19, perquè quan van fer la valoració li van valorar de SOI. I quan la valoren de SOI, doncs és una mica més fàcil.
0: I és més fàcil que
1: de SOTEO, que és el que té la Mireia i la Ona Estel.
2: Que això és una loteria.
1: Que això no sé com ho valoren, perquè jo la Mireia no sé fins quin punt és SOTEO o SOI, però bueno, és igual.
2: Exacte, perquè a la Núria li van donar un SOI amb un 52% de discapacitat. Que ha fet aquest 52% que ha fet als 18 anys i cap paga. És apte per treballar.
0: Ara estan valorant molt a la baixa. Bueno, o molt, sí. Molt a la baixa, vull dir que una persona que potser necessita una plaça de CAE, que CAE és les persones amb pluridiscapacitat més afectades, que necessiten un suport més intens, com que no hi ha places, les valoren d'STO. I clar, tu vas amb un STO i no és adequada per aquestes persones. Hi ha molts que necessiten STO que els envien un SOI perquè no hi ha places. Llavors, al no haver-hi places, s'estan fent autèntiques bajanades. I també des de l'incompetència, des del no saber. Perquè això que et va dir aquest home, gràcies, no? Perquè m'has explicat què sentiu. I això se't diu empatia.
2: Sí, aquell home, la veritat...
0: I hi ha molta gent que... malauradament, hi ha gent que no en té d'empatia, que són qui governen i que haurien d'estar al peu del canó.
1: I que no volen escoltar, perquè l'empatia l'agafa si escolta, si et trobes amb el que passa, amb el que hi ha.
0: Totalment.
1: Però hi ha gent que no vol escoltar. No vol escoltar, i ja està. Cada uno...
2: I són la majoria.
1: Molta gent.
0: I sempre ho diem, no? Que bé que quan trobes una persona així que t'escolta, que et dona les gràcies, no? Sí. O quan la Patrícia explicava que el psiquiatre que va ara, no?, que és el que anem totes, que li va dir em sap molt greu el que està passant al teu fill. Ostres,
1: sí, sí, sí.
0: Era la primera vegada que algú li deia una cosa així, no? Sí. I com a mare és com, oh, que bé, ara mateix te faria una abraçada, no? Perquè algú m'ha escoltat, algú...
1: Algú m'ha entès, algú m'ha escoltat.
0: Oi, sí,
1: i...
0: que
2: cert.
0: Es necessita, no, això? Sí, sí. Quan estàs passant un dol...
2: Doncs això ja està. Nosaltres, doncs, bueno, de teràpia, hasta que vosaltres vau destinar tot un capítol, sí. Més del mateix. Ens hem, com diu el meu home, nos hemos agarrado un clavo ardiendo, tal qual. Hem fet de tot, a Sabadell, a Mataró, ara sí que hem buscat més la proximitat i estem una mica més, no?, més propers. Però hem fet viatges i quilòmetres i despesa econòmica en tot el que hem pogut. I
1: és temps, és diners i és temps, invertir molt temps perquè acaba la setmana sembles, jo sembla una tonta, vaig d'un costat a un altre i no descanses, no, és veritat, i bueno, és el que sempre diem, que encara que ja no ens toca, que ja tindríem que una miqueta de descans,
0: una mica d'aire,
1: pues no, no.
2: I ara ja, doncs, quan parlem de futur, no? El futur jo no era el que teníem pensat quan estàvem embarassades, no era el que teníem previst. I ara, doncs, és difícil i és impossible no pensar que serà d'ells quan no estiguin nosaltres. I l'altre dia vaig fer una reflexió també, que era que la meva companya de feina no va dir, vaig a portar la meva mare a l'hospital i després l'operaran de no sé què i li hauré d'anar a posar les gotes. I jo vaig quedar pensant, ja no només és que em preocupa els meus fills i què serà d'ells, què serà de nosaltres?
1: Sí.
2: Què serà de nosaltres? No tindrem una persona, almenys en el meu cas, que tinc els dos fills afectats, que m'acompanyi a l'hospital, que es preocupi de què em passa a mi, i que sigui responsable de mi en algun moment si jo ho necessito. Jo he de... penso, hauré de ser capaç per mi mateixa de fer-ho tot.
1: No, penses que tingui salut, que és el que moltes vegades hem parlat, que tingui salut.
2: Tinguem salut, salut. Física i mental.
1: I després també et diuen, no, ja vindrà, no pensis. No, és que perquè no pensi, el problema està... No? Vull dir, és una cosa que ho pensem. Jo, o sigui, van creixent, són petits, i vas fent, però a la manera que van creixent, cada vegada ho veus més. Sí. Cada vegada et venen més aquests pensaments, no?
2: Venen, és veritat que jo visc molt al present, jo sóc molt organitzada, però ja d'un temps aquesta part ja no tant, i intento viure molt al present, però hi ha moments de reflexió que dius, ai...
0: Hem de planificar molt, de fet, com ens va dir la Cristina en l'últim programa, el de les pors, no? Mm. Sobretot pensar ara... Amb el futur de les nostres filles, no? I en el nostre, perquè quin futur puguin tenir elles repercutirà també en quin futur puguem tenir nosaltres, més enllà del que no sabem què ens passarà, per això no ho sap ningú. Tinguin o no tinguin fills amb discapacitat, no? Ningú sap demà com estarà. I tal i com estan les coses, que igual et cau una bomba d'un dron al cap. Vull dir que jo a vegades penso, per què pateixo si vindrà un grillat, apretarà un botonet i em fotrà una bomba al cap?
1: Exacte.
0: Llavors...
1: Per què? Si d'aquí 4 dies ja no existim.
0: Ai, senyor.
2: I una altra reflexió que feia també, que ho feia també una mare del que és fràgil, era que ens surt car tenir fills amb discapacitat.
1: Sí.
2: Perquè jo veig en el meu entorn, les que de l'edat de la Núria, que farà 21 aquest any, doncs que estan treballant, o estan a la universitat, però com va, doncs tenen també un treball a mitja jornada, o fan coses i aporten, no? O almenys ja no generen despesa a casa. Doncs els meus fills generen despesa, no aporten, i a més, si per sort tinc els meus pares, però si jo pogués sortir o fer vacances o alguna cosa, necessitaria doncs un cangur per ells, que hauria de pagar per hores.
0: Sí, dius, sí.
2: Carai, això no s'ho planteja ningú.
1: No. No, és que és això,
2: qui no
1: li toca viure això, doncs no s'ho planteja, que també
2: és normal.
1: És normal.
0: Qui s'ho planteja? Els polítics. Per això no hi ha places, per això no hi ha... perquè diuen, és que és molt car... Bueno, no ho diuen, però segurament ho pensen. És molt car, no? No et surt a compte. Ja, sí, sí, ja ho hem vist, que no surt a compte.
2: Com dèiem abans, tinguem salut, tinguem treball.
0: Exacte. I mira, no perdem el somriure tampoc, eh? De tant en tant. Ni les ganes de plorar, perquè, escolta, al final, plorar també està bé.
1: També va bé.
0: Que jo vaig mancada de plorar i... tampoc ho porto gaire bé, el fet de no poder plorar, perquè al final plorant descarregues.
2: Sí,
1: va bé.
2: Sí.
0: Així que benvingudes siguin les llàgrimes, tu.
1: Pues bueno, sembla que...
0: En fi, jo hem tingut una conversa interessant. Sí. Mira, just l'altre dia és que quan parlaves de dol, del dol, no? Que a mi és un tema que m'agrada molt parlar, i tinc una amiga que està fent un postgrau sobre el dol. Bueno, de fet, tinc dues amigues, una el va fer l'any passat i l'altra el fa ara. I l'altre dia, aquesta amiga que l'està fent ara em comentava que hi van anar unes infermeres de Sant Joan de Déu a parlar del dol perinatal. I ella deia, ella els hi va preguntar, diu, ostres, i us heu plantejat, no?, amb criatures que han nascut però no han nascut bé, o tenen alguna patologia, alguna discapacitat, com es acompanyeu en el dol? Les infermeres, diu, és que les vaig matar. Es van quedar que no sabien què dir-me. Uh-huh. Però és un tema que no s'ha plantejat mai com a dol.
2: És molt interessant.
0: Uh-huh. I realment estem fent un dol, i a més és un dol permanent que no l'acabarem mai. Que pugi i baixa, pugi i baixa, perquè un dol, qualsevol dol, no és una cosa lineal que té un inici i un final. Uh-huh. No és així. En el nostre cas, és sostingut en el temps. I aquest dol, quin espai té, no?
1: Ni cap, no...
0: Ningú,
1: no si l'únic espai és que entre nosaltres, que puguem parlar-ho.
0: Exacte, el que dius tu, no? Compartir, estar amb altres famílies, i si tens la sort que la teva... Pues el síndrome X fràgil és un síndrome que hi ha 5.000 persones, no? I que tu pots trobar-te amb famílies. En el nostre cas, nosaltres tenim el diagnòstic de l'estiu passat. És un gen... AP2M1 AP2M1 són en el món les nostres filles i un nen al Japó, para de comptar.
2: Clar, nosaltres aquí la X fràgil som 115 famílies associades a Catalunya.
1: I jo, en el meu cas,
0: són les dues úniques, les meves filles.
1: I en el meu cas, la Mireia, no tinc diagnòstic encara.
0: Mira, diagnòstic.
1: Ara d'aquí uns dies tornem a veure si li fan alguna altra prova, però no tenim.
0: Però bueno, per sort, parlem la mateixa llengua,
1: però,
0: no?
1: Exacte,
0: encara que no tinguem el mateix afectació.
2: Tot és molt semblant.
1: Que ens passa el mateix.
2: Sí que és veritat que tenir un diagnòstic t'alivia una mica...
1: Sí, perquè bueno, saps una mica per on va.
0: I és allò de, veus com no és mal educada, veus? Com no és culpa meva que ho he fet malament com a mare o com a pare, sinó que és que hi ha un diagnòstic, també va bé per això. Bon, en fi, pues, Mònica,
1: ja m'hi ha fet un altre capítol molt maco.
0: Exacte.
1: T'ha agradat estar aquí?
2: Sí.
0: Meri, molt bé, un plaer escoltar-te.
2: Gràcies, no? Vosaltres.
0: Parles molt bé. Sí, sí, sí.
2: Molt senzill, així molt... Bueno,
1: clar, doncs resumit,
2: com la vida.
1: Sí. I resumit i explicar tantes coses, pues bueno, que és difícil.
0: Sí. I enhorabona per la força que teniu i endavant.
2: A vosaltres també, i per això, per donar visibilitat, per fer-ho tan senzill i tan proper, perquè és que el que visqueu vosaltres el visquem també nosaltres i altres famílies, és que és així. Estem en aquesta lliga.
0: Totalment.
1: Pues bueno, intentarem continuar, oi?
0: Oi, i tant.
1: Pues vinga.
0: Espero que sí.
1: Pues vinga, ens despedim de la nostra manera.
0: Sí, vinga.
1: Vinga, xoca-la.

0: la veu. Són les 5. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Javier De Gea. Totes les persones i empreses censades a Barcelona que des del passat 1 de març hagin comprat un ciclomotor elèctric i n'hagin desballestat un de combustió podran sol·licitar un ajut de 600 euros. Aquesta convocatòria d'ajuts està oberta des del 15 de setembre d'aquest any fins al 30 de setembre del 2028. Comptarà amb una dotació de 5,2 milions d'euros i s'emmarca en el Pla Clima, l'estratègia de l'Ajuntament per descarbonitzar la ciutat i avançar cap a un parc de ciclomotors 100% elèctric l'any 2030. Ho explica el tinent d'alcaldia, Jordi Valls.
2: Tenir la possibilitat que l'any 2030 la majoria de ciclomotors d'aquesta ciutat puguin estar amb una base de combustió elèctrica i no de combustió tradicional, amb la voluntat també de que hi hagi una reducció, com s'ha anat produint durant els últims anys, de lo que és els nivells de contaminació de la ciutat de Barcelona, que han tingut una evolució molt positiva.
1: Actualment a Barcelona hi ha censats uns 32.000 ciclomotors i només 8.000 són elèctrics. Aquesta convocatòria, juntament amb una segona línia d'ajuts prevista pel 2029, contratarà un programa que busca precisament la renovació dels 24.000 ciclomotors de combustió restants a elèctrics, així com l'impuls de 64 noves estacions d'intercanvi de bateries. Continuem parlant de mobilitat i és que el Parc de Turismes de Catalunya va registrar una edat mitjana de 14,2 anys durant el 2025 i s'envelleix en comparació als 14,1 anys que notava l'any anterior. Tanmateix, els turismes que circulen per carreteres catalanes amb més de 15 anys representaven un 45,2% del total del parc automobilístic el 2025, una xifra més baixa que el 45,7% d'un any abans. També es redueix la quantitat de vehicles comercials amb 15 anys o més i els vehicles antics de tipus industrial. En canvi, els turismes totalment elèctrics van arribar a una quota d'un 1,3% al parc català, 4 dècimes més que el 2024. Tanquem el capítol de motor amb la notícia que el govern preveu que l'any 2029, 9 de cada 10 autobusos interurbans siguin de baixes emissions. Així ho ha indicat la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, que assegura que actualment se superen les previsions inicials del 75%. L'expectativa és ara que l'1 de gener del 2029 la flota de busos interurbans compti amb 609 vehicles descarbonitzats, 160 dels quals seran elèctrics, uns 320 seran híbrids i la resta de gasoil adaptats o amb altres tecnologies de propulsió. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home a la via pública al districte de Nou Barris de Barcelona. Cap al migdia d'aquest dijous, efectius de la Guàrdia Urbana han avisat la policia catalana que havien trobat una persona ferida a la via pública. Diverses patrulles s'han desplaçat al lloc dels fets i han traslladat l'home a un centre hospitalari en estat molt greu. Finalment, la víctima ha acabat morint. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas per esclarir les circumstàncies dels fets. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
3: Som l'Ari i la Núria i estàs escoltant
4: Pecat Original,
3: un podcast de dues amigues parlant del que més els agrada.
4: Un bon coti-coti, una història d'amor impossible, coses que semblen una cosa i després són una altra i moltes coses més.
3: Avui toca parlar de joies, de perles i de bellesa amb B alta.

0: Pecat Original, amb Ariadna Carreño i Núria Lázaro.
1: Sabem que de bellesa hi ha de molts tipus i sabem també que ha anat variant al llarg dels anys i dels segles. Alguns recordareu, perquè jo no, estudiar socials o tan història, fort, unes figures prehistòriques anomenades Venus.
2: És que jo crec que tot nen de col·le, de primària, dels 90... Però
1: penses
2: 90...
1: que de totes les coses que he estudiat recordaré això? No.
2: No, però, o sigui, m'ha impactat. O sigui, jo creia que era una cosa que tothom tenia al cap i que segurament...
1: Memòria col·lectiva, no.
2: I, de fet, aquestes figuretes han passat a la història com dels primers cànons de bellesa femenins, tal, no sé què.
1: O sigui, són figuretes de fang, sembla, amb els pits grans i els cossos super voluminosos.
2: De fet, la més famosa que es coneix és anomenada Venus de Willendorf.
1: Ole, ole.
2: Bueno, bueno, bueno, que bien pronunciado.
1: Avui és el capítol dels noms, ja veureu.
2: No, no, és que això, bueno, ja veureu, ja veureu. Espero que no escolti això ningú que sigui holandès, alemany, derivados. Llavors, tornem. Són unes figuretes de fa 20.000 anys,
1: wow,
2: que es diu molt aviat. Només grans del palmell de la mà i durant molt de temps aquestes Venus del Paleolític s'han considerat que les feien homes, això per marcar un cànon de bellesa, etc, etc. Però potser no és així.
1: De fet, com que jo no tenia ni idea, Ariadna, he buscat amics que ens puguin explicar què sabien ells.
2: No sé qui són.
1: No, què saben ells sobre aquestes Venus?
3: No recordo res més que ens van ensenyar això i ens van dir que era com interpretaven els antics, societats antigues, la feminitat. I després ens van ensenyar pues, tot el tema de nous estàndards de bellesa.
4: Mira, jo no recordo això de batxillerat perquè no vaig fer-lo, vaig fer l'ESO, però recordo que parlant d'una Venus de la fertilitat, del neolític, si no vaig errat, que precisament per això doncs, era una persona doncs, ufanosa, perquè llavors era, doncs, en principi s'havia d'estar sa i saludable per poder, al cap i a fi, doncs, mantenir l'espècie.
5: Doncs el que recordo que m'expliquessin sobre aquesta figura és que és, bueno, la representació d'un cos femení i que, bueno, simbolitzava una mica com la fertilitat i sincerament no recordo res més, llavors això és el que puedo aportar.
2: No està demostrat al 100%, però hi ha una teoria basada en una investigació del 96, que per cert és el millor any.
1: 30 anys l'any que ve.
2: Tan fort. On diuen que segurament siguin els primers autorretrats femenins de la història.
1: De fet, àudios de les nostres amigues més joves ja no tenen aquest concepte de cànon de bellesa, sinó el que deies d'aquests primers autorretrats femenins.
6: Vale, potser és una fumada, però jo el que recordo d'aquestes obres d'art és que se situen a la prehistòria i representaven o volien evocar la fertilitat o algo similar i representava una dona i pel que tenia entès tenen aquesta forma, això és el que més potser m'invento, perquè qui ho feia eren dones que es veien a si mateixes i llavors era des de la seva perspectiva, per això tenen aquesta forma, perquè és com des dels seus ulls mirant cap a baix, però d'aquí a la realitat no ho sé. I no sé si recordo alguna més, però per això, invocar la fertilitat i ja està. Un petonàs.
2: Es diu que eren les mateixes dones que, al no tenir miralls, òbviament, en la prehistòria, pues, espejos no havia, no? I ho
1: ah,
2: van
1: no?
2: fer... Ah, no, dir. Bueno, suposo que el riu,
1: el
2: no?
1: riu no?
2: El reflex,
1: sí.
2: Bueno, ho van fer de la forma en què van poder, no? Observant-se a elles mateixes des de dalt a baix, o sigui així, i podria explicar a aquesta perspectiva la gran desproporció que hi ha entre els pits molt voluminosos i les cames i peus molt curts.
1: Tot i aquesta perspectiva, he de dir que si tu et mires des de dalt i em miro jo, la figura surt diferent. Llavors sí, tampoc té gaire sentit, a part el tamany de la figura, que és com alguna de les que tenim aquí sobre, em sembla massa petit com per dir vaig a veure com sou aquí.
2: Per això, per aquesta raó, no? En la investigació que van fer, van agafar dones embarassades. De fet, una dona embarassada, i han volgut explicar la teoria fent referència a això, que segurament aquest tipus de figuretes tenien un sentit mèdic inclús i que les feien les pròpies dones per veure la seva evolució durant l'embaràs. superinteressant.
1: Doncs d'aquelles primeres dones que es miraven de dalt a baix fins a les que van començar a ser mirades pels grans mestres del barroc, avui posem el focus a una d'elles, a la segona Gioconda, a la noia de la perla.
2: De
1: Vermeer o Vermeer, aquesta me la sé de dir que hem trobat moltes coses sobre ella, així que abans de parlar de la noia de la perla, que parlarem també d'altres quadres, per tant la noia serà l'última cosa de les que parlarem, cosa que a l'Armisenda des d'aquí li fa molta ràbia, per sempre diem, després parlem, avui és real, però començarem parlant de Vermeer.
2: Que, de fet, és una persona que jo en sé poc, o sigui, a nivell artista més, però a nivell persona subida, molt poc.
1: He de dir que és dels artistes que semblen més normals, dels que hem parlat fins aquí.
2: Sí, perquè tots tenen masturbios que la mare...
1: Exacte. En plan aquest, sembla normal, no el coneixíem, no hem tingut el plaer, però ho sembla. Era un senyor del que ara coneixem com a Països Baixos, era de Delft.
2: Maquíssim, no?
1: Delft, uf, m'encanta la sonoritat de les paraules.
2: Sí, sí, tot junt.
1: I la primera dada d'ell és que mai va sortir, es creu, del seu poble natal, com a molt... Es diu que van a Amsterdam, que és el que equivaldria ara un viatge amb autobús de 109 quilòmetres.
2: Jo em pensava en un principi que seria com de Cardedeu-Granollers, però de cop i volta he vist 109 quilòmetres i he dit, well, potser sí que va sortir lluny. I clar, també hem de pensar que no devia marxar més enllà perquè estem parlant del barroc, que és el segle XVII, i abans viatjar era caríssim, com ara.
1: Sí, no.
2: I no estava a l'abast de tothom, mucho. Llavors tampoc m'estranya... que no sortís.
1: De fet, Vermeer i la seva família no li sobraven els diners. Diuen que van morir deixant molts deutes a la seva

0: mobiliari el 2008, doncs una mica vindria
1: una tremenda putada, no? Jo el que sabia, això sí que és cert, és que un cop mort va estar molts i molts anys que ningú sabia qui era en Vermeer, o sigui, no se'l coneixia, més o menys, o sigui, concretament va estar 200 anys enterrado en el olvido de la història de l'art, de la història de la pintura, perquè ningú el coneixia. De fet, ell és un dels pintors que té com un gran renom de gran artista i dels que menys producció té, o sigui, ara mateix se li coneix com 35-37 quadres, que és poquíssim, i de fet no els va ni firmar tots, imagineu. El que va passar, com surgió de sus cenizas, va ser que al segle XIX, que hi van haver diferents troballes arreu d'Europa i tot el tema arqueologies i tal, van redescobrir-lo i van dir, hòstia, això mola un rato.
0: És com si d'aquí 200 anys fan també unes troballes i troben en totes les quadres del teu pare que tens a casa i tenir un carrenyo en el comedor és com uau, no?
1: Que fort, però clar, jo penso, un cop mort és com una liada, no? De dir, joder, si ell ho veu des d'un altre lloc és... O sigui, que ha de ser com guai, però m'agradaria disfrutar-ho en vida.
0: Exacte, sí, clar, tant de bo. Una de les dones que ha pintat en Vermeer és la Lechera, que tots no fem aquí...
1: Tengo una vaca,
0: no fem, com es diu, promoció de la Lechera, però sí que la imatge, que no sé si és l'original, perquè jo la que havia vist és la de la dona amb el càntir, però la pintada per Vermeer, crec que la Lechera també l'ha fet servir a la seva campanya, no?, com a tal.
1: Sí, sí, sí, sí. És que, de fet, o sigui, crec que tothom, com la Venus, ha de saber quina representació de dona estem parlant, si no, és això, és la imatge d'una dona que està abocant llet i té com un càntir així de fang, i va amb una còfia blanca, que és com un mocador, d'aquella època. Hem assajat molt aquest capítol, no em sortia la paraula còfia.
0: Ostres, t'ha sortit avui,
1: eh? Les vegades, jo pensant, com se llama?
0: Còfia. No,
1: bueno, la màgia del directe, tu. I això, i que va com vestida en plan tiroleso.
0: És molt bonica l'escena, és com tendre.
1: Sí, és adorable. De fet, el fa famós això, no? O sigui, què fa Vermeer? Vermeer agafa escenes domèstiques i les ensalza, perquè per ell era virtut, tot el tema domèstic que feia la dona, perquè en aquella època només ho feien les dones, li dona com un valor que fins en aquell moment no se li dona i per tant ho visibilitza, no? I també és veritat que aquí hi ha un punt religiós, que després entrarem, del per què les ensalza, però em sembla cuqui.
0: He de dir, Ariadna, que es diu que no surt de la seva ment aquest començar a pintar aquests retrats.
1: Ara m'ha fet una miqueta aquí de plof, però cuenta.
0: Doncs es creu que Vermeer tenia diversos mecenes i un d'ells va ser la Maria de König de Nuhit.
1: Nuhit.
0: Nuhit, vale? Direm Nuhit. Total, ell, o sigui, aquesta producció d'obres es veu com un canvi de mirada, no? Les primeres són de caire molt religiós i molt mitològic i una segona contungada d'aquestes més d'escenes quotidianes. I tot coincidiria en quan la Maria de König comença a ser la seva mecenes. Llavors el que es creu és que per voluntat de la Maria, que era qui posava la pasta, va començar doncs a fer aquests camins creatius més de coses quotidianes de la vida.
1: És que el poder de la dona és
0: exacte,
1: tan fort.
0: Sempre invisibilitzada.
1: Sempre. Per això estem aquí.
0: Ell és el que pintava, per òbviament. Però...
1: I per visibilitzar també la importància de les mecenes, de les mecenes en femení, ¿vale? Perquè a diferència del que es creu, moltes de les mecenes importants de la història de l'art han sigut dones. I de fet, us convidem a revisar el capítol que vam fer en directe a la Festa Major de Cardedeu, al Polori, on vam parlar també de mecenes dones, concretament en arquitectura, i concretament vam parlar de la Dolors Granés i la seva mare, la Mercè Espinac.
0: Parlem de dones, parlem de la dona del Vermeer, que hi ha safareig important en el seu matrimoni. Es va enamorar de la seva dona als 20 anys. Una noia que es deia Caterina Polnes. I
1: és maco, el nom.
0: Sí, Polnes, m'encanta el cognom. Es creu que és un amor, que era un amor correspost, o això és el que es diu. Però va haver problemes per casar-se, una mica Romeo i Julieta, o no sé de qui més van parlar així, bueno, una d'aquests casos així controversiosos. En aquest cas, però, van acabar casats i guai. L'únic que Vermeer estava criat a la Reforma i la Caterina era catòlica.
1: Llavors, perquè tothom ho entengui, que crec que és algo interessant, d'acord? ¿Vale? la reforma, val? Aquell moment va ser molt màgic quan estàvem assajant.
0: Sí,

0: Sí, amb la Núria, perquè en el col·le, bueno, institut, jo recordo que a segon d'ESO ens van posar una peli que explicava tot això de la reforma, que tenia com a prota un senyor que feia capellà, que anava amb una tonsura d'aquestes, vale?
1: Forlo de la tonsura.
0: Sí.
1: Que ho posarem en ventall, a la tonsura. Ara que està de moda la Rosalía, també s'ha fet una tonsura, sí, realment.
0: Jo no
1: amb aquest aro groc, realment el que s'està fent és això.
0: És un home calvo, la tonsura és el pentinat d'un home calvo com amb la corona, que més que sigui una corona, és una corona de cabells, vale? Però tota la part central és calvo i tota la part d'aquí al costat, tal, una miqueta cringe. Val? Llavors, això tenia com un protagonista que feia això i crec que em va quedar molt clar la reforma amb aquesta pel·li i, és una
1: igual.
0: I no sé per què se'm va quedar la pel·li, saps?
1: A mi em va passar exactament el mateix, també va ser següent d'ESO, no vam anar a cap escola igual, o sigui, tipus que no hi havia coincidències, i les dues l'havíem mirat i ens havia marcat. A diferència de la Venus, a mi sí que se'm va quedar molt aquesta pel·lícula, sí, sí. I tot el que
0: no
1: explicava.
0: No sabem per què, però bueno, si algú de vosaltres que ens està escoltant o ens està veient, o tot junt, l'ha vist, deixeu en comentaris perquè em sembla molt interessant.
1: I llavors, la tonsura representa la purificació, transformació espiritual, la renúncia a l'ego i els apegos mundanos, que tindria molta
0: pentinat
1: relació,
0: de
1: crec, amb el que ha fet la Rosalía en el nou àlbum. Vull dir que...
0: No, tot lligat.
1: Total, explica'ns una mica això, què expliquen en aquesta pel·li, qui era Martí Luther i què és la reforma, perquè entenguem, perquè hi havia també controvèrsia entre el que era Vermeer i la Caterina Bolnes, no per ells, sinó per les famílies.
0: Val. Tota aquesta moguda apareix un segle abans de Vermeer, que és, per tant, el segle XVI. Vale? Què passa? Abans, l'Església catòlica, apostòlica, romana, ells tenien la Bíblia, ells, o sigui, els mossens, los altos... Exacte, los altos cargos, estaven en llatí, per tant, hem de posar-nos en un context històric en què la major part de la gent del poble era analfabeta, no? I la gent que sabia idiomes, que no fossin orals, sinó escrits, eren el llatí i eren els mateixos mossens, o sigui que tot era el peix que es mossegava la cua. Què passa? Ells tenien la Bíblia, ells interpretaven o sabien el contingut d'aquesta Bíblia i després a les misses, en els sermons on surt el mossèn a dir-te tacatà tocotó, ells explicaven aquesta interpretació que l'Església Catòlica en bloc, no, pues havia com acordat que s'havia de dir en el poble, el missatge que s'havia de dir en el poble. A part d'això, també tot s'estava com capitalitzant. M'explico. Si tu feies algo que es considerava pecat, per exemple, ponerle los cuernos a la teva parella, no? I anaves a confessar-te, et deien, vale, no passa nada, paga'm 20 euros i ja està, i tens el perdón de Dios.
1: Comprando indulgencias.
0: Exacte, comprant indulgències.
1: Que això la pel·li es reflexa super...
0: Sí, s'entén com molt bé. Llavors apareix Martí Luther, Alemanya, que també era un mossèn, i diu, això m'està semblant fatal, crec que s'està convertint en una màfia politiqueo tal, no, i el que va fer va ser algo super revolucionari, que va ser l'origen de la reforma, a part d'anar en contra d'aquestes indulgències i de tota aquesta marcalització del perdó i de totes aquestes merdes que no haurien de ser marcalitzades, o com es digui, va agafar i va traduir la Bíblia llatina a l'alemany, vale? Que és la primera llengua romànica en la que es va traduir. I a partir d'aquí es va poder anar traduint en els altres idiomes. Què va fer provocar això, no? Que la gent que no sabia llatí però que sabia llegir, sabia la seva llengua i tal, no sé què, podia llegir la Bíblia per ell o ella mateixa, no? Llavors tu feies les teves interpretacions de la Bíblia. No era un senyoro que es posava allà davant o una monja i et deia això ho diu Déu i això és així i és irrevocable.
1: I de ja fet, parlant de les indulgències, no és una cosa que ens quedi tan lluny, perquè aquest any 2025 és any de jubileo.
0: Tan fort.
1: Que vol dir Año Santo, que és un esdeveniment extraordinari, solemne, que fa l'Església Catòlica cada 25 anys. I aquest any està dedicat a la reconciliació, la conversió i la renovació espiritual. Total, que ofereix als seus fidels l'oportunitat de rebre la indulgència plenària. Vull dir, que sí, gratis, fa. Però uau, perquè gratis has d'anar fins a Roma i has de com travessar totes les portes santes com per rebre aquesta indulgència.
0: Clar, és que abans pagant el teu perdó ja marcaves també com molta societat de classes, no? Perquè no tothom podia pagar
1: exacte.
0: 20 euros, saps? I és com que deixes a una persona pensant en terrorisme psicològic que anirà a l'infern per no poder pagar, saps? 100%. Vull dir que era bastant, bastant xungo. Per tant, molt a favor de Martin Luther, us haig de dir.
1: Per aquesta raó, com que el Vermeer sí. Estava dins del que seria, bueno, la família, del que seria la reforma, la sogra, o sigui la mare de la Caterina Bolnes, no estava gens d'acord en el matrimoni, també perquè ella venia d'una família superadinerada. Recordem que el Vermeer era pobre i ella venia de Gouda,
0: millor formatge,
1: exacte, i ell pues, és això, d'un origen super super humil.
0: I al final, però, com ha dit la Núria, es van poder arribar a casar, van tenir 8 fills, hi ha llocs que posa 11, creiem que és perquè algunes van morir pel camí, i això.
1: De fet, es van poder casar perquè el Vermeer, és que m'està sabent supergreu dir-ho malament, De fet, ho vaig a...
0: Crec que és Vermeer.
1: Com es translator això, no?
0: Sí, ho posa en el chat, que ara
1: sí,
0: està de moda.
1: Sí, un segundet, no, traductor de Google, un segundet, i posarem... Vermeer.
0: Ara ho hauràs de dir tal qual el traductor totes les vegades que surt Vermeer, que potser són 200, però seguim.
2: Vermeer.
1: A veure, però...
2: Vermeer.
0: Hi ha vegades que viuen la ignorància.
1: Doncs pues ja està, Vermeer. Li direm Vermeer, val? Millor. Total, això que es creu... Que, o sigui, es van casar perquè el Vermeer es va convertir al catolicisme. Tot això ho hem tret d'arxius de Delft, que m'han anat allà d'excursió, és broma, estan digitalitzats. A mi em fa molt, molt, molt interessant. Què ens està passant? Estem portant safrejos contrastados, per a que no digueu.
0: Exacte, això està molt bé. Us ho dedico a l'Oi i a Eulàlia, això, perquè m'ho van dir, que ho havíem de posar. I igualment us haig de dir que, per no matar la nostra essència, no sempre serà així.
1: Sí, buscarem, però no tots seran arxius oficials de Delft.
0: Exacte.
1: Fet el context, podem entrar en
0: matèria. Feta la història.
1: Exacte. Podem entrar ja en matèria. Està documentat tot en aquest cas, perquè en Vermeer era una maruja. De fet, pels símbols que m'has anat explicant dels quadres i que ara anirem desgranant, li molen molt els assumptes cuore, vull dir que obtindria aquí un lloc...
0: Sí, sí, és que crec que és un home adorable, o sigui, potser m'equivoco, no? Però sí.
1: Era, sí.
0: Sí, era. Llavors, com la major part de tots els artistes dels Països Baixos i Holanda, Dantes.
1: Oh,
0: Vermeer.
1: Però no. Per què mentes?
0: Com a, és que no me'n recordo com
1: no,
0: ho ha dit.
1: No, perquè ho he posat de pronunciació anglesa.
0: Ah, conyo. Vermeer, perdó, era super detallista i pintava molt bé la llum, d'acord? ¿Vale? Cosa que és molt difícil, o sigui, com pintes la luz en un quadre,
1: ja,
0: veure, no?
1: Com, ben, sí. Ja, el és concepte, pintar la luz ja és raro de collons.
0: És molt complicat. Llavors, és una de les coses pel que també el fan com gran mestre. I, dit això, parlarem d'una de les seves obres més famoses, que és La noia llegint una carta. S'han matat con el título,
1: sí, també. Sí, tots els títols són l'Ariadna asseguda en una cadira. Bueno, la noia asseguda a la cadira. La noia,
0: Masterchef
1: no sé què.
0: Tenen més inventiva. Uf, mira,
1: 100%.
0: Però bueno... Abans, comentar que Vermeer era una persona molt, molt perfeccionista, també, que és una cosa que m'estava deixant. I per això, com he dit abans, tenim tan poca producció seva.
1: De fet, no signava les seves obres, en coneixem poquíssimes per aquest motiu, segurament. I ens situem ara al 1742. El rei de Polònia, August el Fort, compra 30 quadres de la col·lecció privada del príncep de Carignano.
0: Carreño en francès?
1: De París, vale? Exacte, Carignano.
0: Carignano.
1: Total, que quan li arriben totes aquestes obres, s'adona que una de les obres sembla un Rembrandt.
0: Què és Rembrandt? Doncs Rembrandt també és un grande holandès del barroc, etc. Jo no sé què els hi donaven per menjar a Holanda, però 100%. Van fer una fornadeta d'artistes que, ojo, cuidao.
1: Exacte, tot el que a la cort del rei August aquest, al Fort, fan un inventari al 1747 i ja no el descriuen com un Rembrandt, sinó, diuen, una pintura feta a la manera de Rembrandt. I no va ser fins més tard que van dir, espera, que no és un Rembrandt, és un Vermeer.
0: Clar,
1: Vermeer.
0: També ens hem de posar una miqueta en context que hi havia molts tallers de grans artistes que tenien aprenents. Llavors els aprenents que feien copiar obres d'aquests artistes. Per tant, o sigui, un dels casos més clars i més coneguts és el de Leonardo i els seus ajudants, vale? Que creiem que un era parella de l'altre. I bé, llavors això fa que en un primer moment puguis dir, òbvio, és un Rembrandt, però a la que tu miris una miqueta bé diguis, pues no.
1: Exacte. De fet, si tornem al quadre, o aquests quadres en si que dèiem vida quotidiana, dius zero misteri, no? És una noia de l'època, de l'època aquella, semblen bastant amish, vestides,
0: sí, sí.
1: Llegint una carta davant d'una finestra amb un bol de fruit al costat i al fons un gran quadre de Cupido.
0: Important, important. I què hem de dir? Quan apareix Cupido en esta conversació. I aquí està tan feliç con sus flechas de amor para mi. Karina Returns, Karina, t'estimem. Temporados, lideresas pa vosotras, que seguro que la saben.
1: Seguro. Le encanta la Karina, la niña,
0: ¿eh? Me encanta.
1: Que la cançó aquesta, com es diu, Karina?
0: Flechas de amor, no?
1: I parla de Cupido.
0: Bueno, o sí, sí, perquè representa que és Cupido qui tira les fletxes d'amor, no?
1: Per a ti.
0: Exacte. De fet, el fet de que el Cupido estigui en el quadre aquest del que estem parlant, de la noia llegint una carta, és una descoberta molt recent, perquè abans estava pintada, o sigui, tot era la paret blanca, però es va fer una restauració i pum.
1: De fet, aquí s'afreix una altra pel·li que podríem treure, el quadre de Cupido, o de Cupid, segons l'art en català.
0: Hòstia, això va ser un tema.
1: Això va ser un tema, al final vam decidir dir-li Cupido. Cupid. Si és Cupid, ho sentim molt, però em semblava horrible dir Cupid.
0: El meu gat, que em va durar 2 dies, es deia Cupid.
1: Què va? Tenies un gat que li deies Cupid?
0: Cupi, de fet. No, sí, Cupi.
1: De Cupido?
0: No, perquè és era el peluche de tu a Londres, jo a Califòrnia, de les nenes.
1: Però tu vas tenir un gat o un peluche de gat?
0: No, jo vaig tenir un gat, de veritat. Ah, 2 dies, literalment.
1: I es va dir Cupi.
0: Sí.
1: Ai, mi niña. Bueno, total. I lo fort de la mandanga.
0: Anècdota.
1: Lo fort de la cosa és que s'ha comprovat que no va ser Vermeer, qui va tapar el Cupit.
0: Perdó, és que el tenia web.
1: Algú molt després va tapar el quadre, val? Llavors, el 2017 li fan una radiografia al quadre perquè tenia mal a la costella.
0: Perquè sortia Eva. Ja ha mirat el capítol 1.
1: I detecten capes de vernís del segle XIX. I a partir d'aquí, el 2018, la Estalish Kunstmalerin de Dresden.
0: Posarem uns subtítols, a veure...
1: Sí, Estalish Kunstsammlungen, és que no sé...
0: Sabeu quan feu així a l'ordinador i de cop...
1: Pues deixarem sobrescrit el nom. És una de les institucions museístiques més importants i antigues i prestigioses.
0: Jo rient-me la cara del Kunstmalerin aquest, també t'ho dic, però seguirem.
1: Que l'Estalish comença a eliminar les capes de vernís. O sigui, us heu d'imaginar un quadre, de fet el posarem, on hi ha la noia llegint la carta i res al fons. I de cop comencen a treure aquestes capes que dius, com les treu? Perquè jo vaig pensar, com cony treus una capa de vernís? Amb un bisturí molt fi, sota un microscopi, i troben allà...
0: Incapaç.
1: En Cupido, en Cupit, en Cupi, que potser era el teu gat. Quan va passar això?
0: Hòstia.
1: Del gat, perquè clar, això...
0: Pues,
1: uau.
0: Espérate, un momentin. Tenia 8 anys.
1: Ah, doncs no crec.
0: Sí, tenia 8 anys. Me'l va cagar el tio.
1: Ah, el gat.
0: Sí, tio, no sé. És que aquesta història és bastant graciosa de cop, però sí, sí.
1: I per què et va durar 2 dies?
0: Perquè, bueno, mi mare va agafar un atac d'al·lèrgia molt important i era com, vale, pues no podíem tenir un gat, però no passa res. Després ja va arribar un gos. Cap als gossos no li passa.
1: Total, apareix la imatge del Cupido. Què representa això?
0: Clar, què representa? Partim de la base de que és una imatge pagana, per tant, té molt de sentit que si aquest quadre va acabar en mans d'algun cristianito recatado, no, pues la tapessin. Però aquest quadre, o sigui, el Cupido dona moltes pistes per poder interpretar el quadre, vale? Què passa? Tu veus a la noia llegint la carta, no? I la veus com sèria, mira la finestra, tipo, com si estigués esperant algú, dona la sensació, si us hi fixeu. A part, nosaltres, com espectadors del quadre, hi ha com una cortina verda, i tu sembla que estiguis retirant aquesta cortina verda per observar l'escena, no? Que sembla que estiguis espiant. Llavors, en el moment en què tu et dona la sensació que estàs espiant algú, és perquè potser l'escena que estàs veient vas a buscar algú turbio, no? Llavors, també relacionant-ho amb el Cupido, potser la noia estava llegint una carta que era de su amante, de su novio que estava en la mili i que era un amor impossible, potser era de la seva nòvia, qui lo sap?
1: Qui lo sap? És que de fet abans de que fos el Cupido el que s'intuïa era com que ella, no, treballava a casa d'algú com a niñera, com es diu ara, em sona el nom,
0: i... Cangur.
1: Sí, tindrà un altre nom segurament. I no, com a que ansiava la llibertat de sortir. Després, quan apareix el Cupido, tot canvia de sentit. A més, la finestra està oberta, com amb una ràfaga d'aire, cortina vermella.
0: Jane Austen.
1: Cortina vermella, color passion. I sincerament, segurament en aquella època, molts matrimonis la buscaven fora perquè eren matrimonis de conveniència. I el fruiter que simbolitza fertilitat i temptació.
0: Que ha estat tirat.
1: Exacte.
0: Punt important.
1: Però fins que no hi havia el Cupido, tot això no tenia... O sigui, no era un quadre d'amantes, diguem.
0: Clar, clar. O sigui, era com un quadre tan normal representant una escena, no? I de cop ens dona, pues, aquest simbolisme, tota una llegida diferent, i és la màgia de Vermeer. I també és la màgia el fet que ho deixi a lliure interpretació, vull dir que aquí posa tu el que tu creguis. Llavors, està bastant guai. Però, bueno, però no. Seguint, vale? Un altre dels quadres molt importants que ha de sortir sí o sí en aquest capítol, perquè és molt xulo, és dels meus prefes de Vermeer,
1: sí?
0: Que és, sí, és la passadora de perles. I va una miqueta en la línia d'aquest, de que tu ho mires, sembla una cosa, i després hi ha elements que fas veure que és una altra.
1: En aquest cas tornem a tenir una dona que sembla més gran que la noia llegint la carta, que està abrigada, sembla embarassada, però en principi no ho està, era per l'abric, un abric blau com
0: era
1: de Pare Noel.
0: Era el vestuari de l'època, sí.
1: Que és cosa que ens indica que hi havia Panocho. He llegit que podria ser la Caterina,
0: o sigui,
1: aquesta
0: la dona.
1: La dona del Vermeer, i que per això podria estar embarassada.
0: Claro, 11 hijos como
1: embarazos.
0: Total, la vida. Ai,
1: que la dona parienda. Està com en un despatx taller al costat d'una taula on hi ha joies i destaquen les perles, i ella té a la mà una balança molt petita. I darrere, i molt important, que molt semblant, en aquest cas no hi ha un Cupido, sinó que hi ha el quadre que representa el judici final.
0: Xan, xan.
1: Molt típic de Vermeer, no? Això de fer quadre...
0: Quadre dins del quadre, sí. Se'n diu. Llavors, anem a analitzar. Des de fora, vale? Tornem a lo mateix. Sense context ni llegint simbolismes, tothom pot interpretar que és una noia normal, que tal qual està treballant, no? Ella con sus joies va fent. Però clar, si ens hi fixem i anem ajuntant tots els elements, tot pren sentit. Llavors, el primer de tot i el que ens dona més context i ens dona més pistes és el quadre del judici final que hi ha darrere. Que ja hem dit abans també que Vermeer, pues, era molt religiós, etc, etc. Què passa? El judici final és un moment bíblic que passa a l'apocalipsis, no? L'apocalipsis acaba el món i baixa Déu Pare, no? Agafa persona per persona, vaya pal, també t'ho dic, i en una balança posa les bones accions i les males accions de cada un, i depèn cap a on es decanti, si cap a lo bo o cap a lo dolent, els envia al cel o a l'infern. I si es queda estable, al purgatori.
1: Ostres, vale.
0: No, no, fort, fort.
1: De fet, molt relacionat amb el que hem parlat abans, de que Vermeer, les seves primeres obres eren molt religioses i mitològiques, tindria molt sentit en que quan entra la Maria Kunigt, com es digui, i li diu pinta escenes quotidianes, gay diu vale, però inclou com aquestes parts
0: aquests
1: més
0: guinyos,
1: sí,
0: aquests...
1: com el Cupido més mitològic, com el judici final més religiós, I tu, no? Vull dir, tot tindria com sentit.
0: Té com sentit, 100%.
1: Dèiem, la noia té aquesta balança a les mans, les perles i les joies representen la part material, mundana, mal vista, vanitosa, que la reforma, o sigui, recordem que la reforma defensava la humilitat, una vida austera, cristiana, etc. De fet, la noia no toca cap d'aquestes joies amb les mans.
0: Per seguir pura. I ella és com si estigués fent el seu propi judici final, no? Reflexionant sobre el que fa bé, el que no, què està bé, què no... I la balança està buida, cosa que pot representar també ella buscant aquest balanç espiritual.
1: Entre el bien
0: i sobretot la necessitat, no? El missatge seria la necessitat de moderar-te en els teus actes de la vida terrenal.
1: Al final dona la sensació del que dèiem abans, de quadre dins d'un quadre.
0: Dins un quadre, mola, eh? Dins un quadre. Ja, és que, en veritat, està com bastant guai, la veritat. Que, què vol dir això de donar una interpretació o una altra, no? O sigui, que tu vegis una cosa i després t'hi fixis i sigui una altra. Pues això és un tramp d'oil.
1: Un tramp antojo de tota la vida.
0: Exacte. Vol dir això, que tu, a primera vista, de fet, és un concepte que surt en arquitectura.
1: Hi ha hagut molt debat, aquí?
0: Joder,
1: molt debat!
0: Hi ha hagut molt de debat,
1: entre nosaltres, és que no sabeu saber.
0: No...
1: Però està gravat, perquè... per sort vostre, estaria 3 hores de no cridant-nos, però...
0: La Susana Cabiscol va venir desempatats, a dir.
1: Sí, bueno, sí. Cap a mi, no?
0: Sí, sí, no, cap a mi.
1: Ah,
0: bueno, aquí va rient de pecats.
1: No cal, no, no cal.
0: Un trempedoil. Apareix arquitectura. Què vol dir això? Abans, quan pintaven les esglésies, no, hi va haver una època que pintaven també parts arquitectòniques, tipus una columna. Llavors tu, si no estaves allà davant o molt a prop, tu et pensaves que la columna era de veritat. Fins que t'acostaves i dius no. Doncs els quadres de Vermeer són això. Tu en un principi veus la noia amb una balança i dius, ai, mira que mona treballa, no? I quan comences a lligar caps i simbolismes i tal, no sé què, que si el judici final, que tal, que sé qual, doncs de repente estem davant d'una noia que s'està qüestionant si està fent bé a la vida o no.
1: Bàsicament la baralla era perquè jo li vaig dir, ostres, les Venus també podrien ser un trempedoil, un trempantojo, en el sentit
0: però...
1: de que tu creus, tu l'interpretes d'una manera, però el motiu que s'ha fet era un altre. Però no passa res.
0: Però perquè... no és així. Perquè les Venus... són, o sigui, físicament sempre són, o sigui, tu vegis com tu miris per al costat que tu miris, o sigui, el trempedoil és visual només, llavors tu quan ho mires dius, ostres, és una Venus, i tu tornes a mirar i és una Venus, però el que pot canviar és la interpretació del per què es van crear.
1: Per tu, d'acord, acceptem i serà així. Jo segueixo sense ni entendre-ho, però bueno, acabem. Bestseller, perquè més el capítol l'hem titulat La noia de la perla, encara no hem parlat, fa més de mitja hora que portem aquí parlant.
0: Hem fet un engagement.
1: Exacte, llavors anem a parlar del que es considera la bessona de la Gioconda, la noia de la perla, quadre
0: la mala, també.
1: Archi conegut. Quina és la mala, la perla?
0: Bueno, no, clar.
1: M'agrada una mica més.
0: Seria la bona i la mala, la Gioconda, a mi modo de ver. Crec que no cal molta definició, no? O sigui, per qui no ho sàpiga, és la cara d'una noia que baixa com amb un turbant, com exòtic, que mira a càmera.
1: Exòtic.
0: Sorpresa. I bueno, i li brilla molt una arracada que porta.
1: Que per no haver sortit mai del seu poble natal, de Delft...
0: Raro.
1: Sí, raro que tingués aquest desto exòtic.
0: Haig de dir que potser es farà una mica plof. La noia de la perla, perquè potser
1: ni
0: no té...
1: Ni noia ni perla.
0: Potser no té aquest misteri que tothom està esperant, però bueno.
1: Et porto teories de qui és, representa que no hi ha misteri, però tota obra que no té un nom i cognom, jo crec que comporta que la gent especuli sobre qui és aquesta persona. Una primera teoria. Una de les filles de Vermeer, concretament la Maria Vermeer, d'uns 15-16 anys. Però també es diu que podria ser un amant, ojo, que es deia Floreque Rijeque.
0: Li agradaven molt les amanides a la Floreque, eh?
1: Floreque, és que no sé, no ho intentaré. I que tenia 19 anys. I com que el pintor volia que la gent pensés que era una model imaginària, és molt turbio això, vale? La va matar després de pintar el quadre per negar l'existència d'aquesta persona.
0: Podria ser broma, però...
1: però és anècdota, no?
0: No sé,
1: no sé.
0: No sé. Està mal.
1: A més, es deia que estava molt enamorat de la Caterina Bolnes, recordem, és que m'encanta el cognom, per això dic tota l'estona.
0: Núria Lázaro.
1: Sofonisba. Recordem que era la seva dona, llavors no crec que fos... O sigui, crec que és massa turbio que la Florec Rijet...
0: És que ara penso un
1: floret. Fos la seva amant i digués, te pinto i te mato, que ningú sàpiga que tinc una amant. Amor, xí, no cal.
0: Ai, espero que no per lo turbia que és.
1: Una altra de les teories era de la criada de Vermeer, però es va descartar per l'actitud refinada de la noia, que no era propi de les criades de l'època. Saps que abans
0: he dit niñera?
1: Quan he dit niñera, volia dir criada.
0: Ah, hòstia, el mateix, eh?
1: Bueno, més o menys, jo què sé. Saps que aquesta és una de les teories que més agrada a la gent?
0: La de la criada?
1: Sí. Perquè
0: les... Creo que bueno, sé per on van los tiros.
1: L'escriptor Tracy Chevalier, com es digui, va escriure una novel·la on narra el que podria ser l'origen de la noia de la perla. Llibre de 1999 amb el nom The Girl with a Pearl Earring, que es va convertir en un best-seller.
0: Torre de Babel, oi, és Núria.
1: I el 2003 el director anglès Peter Weber va fer la pel·lícula on el Colin Firth, que sempre em costa molt,
0: Firth,
1: era el Vermeer i la Scarlett Johansson, la Griet, que seria aquesta noia de la perla, una jove que es converteix en l'obsessió del pintor, segons pel·lícula i llibre, no segons Núria Ariadna.
0: Bé,
1: més teories. Una que dius, ok, una model qualsevol, però que no ha agafat pes, perquè han dit, no, ha d'haver aquí una cosa túrbia.
0: Si o no, la no maten, o és una criada.
1: És que jo ara després de dir-ho, crec que la de que fos la seva amant mort, o sigui, que ha matat, perquè la gent no sàpiga que és l'amant, mola bastant. Però la que ha agafat molt pes, que de fet si busques l'origen del quadre, tots els portals, és a dir, totes les webs, ho donen per fet, és que... Ai, m'ha sortit així fatal.
0: Portals.
1: No diré el que ha semblat perquè res.
0: HTTP.
1: Sí. Total. Tots els portals diuen que la noia de la perla és una troni, val?
0: Té nom a prostituta, en plan una troni, una prosti.
1: Sí, una prosti. Total, què direu que és? Total. És un gènere artístic totalment holandès, on el pintor s'inventava la cara que pintava amb una gesticulació i expressió facial exagerades que acompanyaven amb vestits o elements exòtics, que en aquest cas seria un mocador. No eren retrats, sinó estudis d'expressió i personalitat.
0: A mi aquesta m'agrada bastant, la teoria, t'haig de dir. I quadraria.
1: No quadraria gaire.
0: Sí, perquè fa així.
1: No quadra gaire, com el somriure de Mona Lisa.
0: És com que l'agafa sorpresa.
1: No, perquè per mi no quadra. Tia, de sorpresa no té res, no comencem. Quina, no té cap expressió,
0: així,
1: tampoc.
0: Que... Oh, m'han pillat. No? O sigui, bé, no sé, no sé.
1: Si tu et fixes en altres tronis, posarem exemples.
0: Altres tronis, és que és una...
1: són molt exagerades les cares. La seva no té cap exageració.
0: Ja, però no
1: sé. O sigui,
0: sé,
1: tu els has vist? Ah, no hem parlat del Vermeer. Lo feo que era.
0: Ai, és que bueno, l'hemos buscado perquè ara...
1: És que a partir de cada capítol parlarem de la bellesa subjectiva d'aquestes persones.
0: Et canvia molt la visió de la gent.
1: Et canvia molt la visió de la gent.
0: Love is blind.
1: Sí. Sí, és, sí,
0: no,
1: és.
0: No, no.
1: És que sí, és. Tu t'enamores... Bueno, dius, que maco pinta, el veus i dius... Ah! Sí. Pues lo mateix.
0: Però et susto.
1: Total.
0: Bueno, estic contenta perquè almenys sí que no hi ha una teoria com les que teníem amb la Gioconda, de que de repente era el Leonardo transvestit, que és com, bueno, pot ser una dona, no? Plan, bueno, no sé. Però bueno, vull dir que no sé, crec que de les teories que més m'agraden és la Troni i la de l'amante, però em sap greu que és mort la noia.
1: Ja, yeah, però és la més sucosa. Però bé, ni jove ni perla, vale?
0: Sí.
1: En aquest cas ens situem any 2020, experts
0: COVID.
1: De la galeria Mauritius.
0: Li han tocat tots a ella, estic
1: tango. Mauritius
0: a la Haia. Mauritius.
1: No, a la Haia no, la Haia és un lloc. Mauritius a la Haia, que era el que vas dir l'altre dia també.
0: Royalties.
1: No, l'altre.
0: No ho sé.
1: És igual.
0: Bueno, Mauritius.
1: Total, A la galeria segons l'àrea Meritxell de l'Haia, però a la galeria Meritxell a l'Haia, als Països Baixos, analitzen l'obra durant 15 dies amb macrofluorescència de rajos X. És una tècnica que s'utilitza per examinar detalls mil·limètrics a partir d'una química analítica.
0: Molt difícil, perfecte.
1: Total, que descobreixen és que tot és tan turbio que la perla no és una perla, sinó una il·lusió, i que seria més un aro que una perla.
0: Això sí que és una miqueta fort.
1: O sigui, seria la noia de l'aro, ja no seria la noia de la perla.
0: O sigui, passem d'una Cayetana a una perroflauta, clar.
1: Uau, és que clar, nosaltres ens imaginem sota el turbante, bueno, uau, que malament quedaré, unes rastes i així.
0: Sí, no, no, però és perfecte, en plan, sí, com una... O sigui, ens molaria que la noia de la perla fos hippie, tio.
1: Sí, sí.
0: En plan, fos hippie, fos muntanyera, que tingués rastes, que tingués aros, increïble.
1: Tots els típics tòpics, exacte. Si som.
0: I si no té rastes, doncs no té rastes.
1: Que si parlem del fons, es diu que, o sigui, igual que la Gioconda, tu veus un paisatge, en el seu cas veus negre,
0: exacte,
1: però no era negre.
0: Però no era negre, perquè amb els rajos X d'aquests que parla la Núria, no sé si d'aquest any concretament...
1: Macrofluorescència.
0: Exacte. Era, de repente, una cortina verda com si fos un croma de l'època. Fort. I, bueno, això també se'l va acusar... Bueno, que acusar tampoc, no sé per què posar-me acusar realment. O sigui...
1: Perquè tot arreu hem llegit acusar.
0: Sí, com o sigui, no sé si era trampa. Tipo com qui va amb bici elèctrica, saps el que et vull dir?
1: Això no és trampa, així. Tampoc.
0: No, però...
1: És una ajuda.
0: Sí. Però vull dir que a l'acusar que vingui per aquí de la gent que és com superpuritana de s'ha de pintar con lo que tú ves con los ojos.
1: Crec que la gent no entén res de lo que
0: te
1: volen explicar.
0: Sí, perdó. El tema
1: és... elèctrica, ja.
0: El tema és que el Vermeer pintava a vegades, i el cas de la noia de la perla és un d'ells, pintava amb una càmera obscura, que és l'origen de la càmera fotogràfica.
1: Però recordem que si és una trona no hi ha model. Ella està interpretant.
0: Molt bona. Bueno, pues, no seria una troni. Total, que tu mires a partir del visor i és com, en teoria, suposo més fàcil, no? La llum, l'enquadrar i tal. I per això jo crec que se l'acusava i per això posava la gent que és supervici puritana amb la gent que va amb bici elèctrica, pues, a l'acusació. Ja està, jo m'he entès. Seguim.
1: Com veieu, hi ha molts matisos darrere de cada quadre de Vermeer. Hem passat de puntetes, ens hem parat en xurrades.
0: Però de puntetes, jo tampoc t'ho diria, eh? Però sí.
1: Ens hem parat en xurrades, però bueno. Tant de bo surtin més coses en el futur que no són el que creiem.
0: Bueno, ja com sabeu que vaig tenir un gat durant 2 dies, no?
1: Uau,
0: però avui és, però avui la pregunta és fàcil.
1: Sí.
0: Amb quina de les teories que hem parlat de la noia de la perla buscareu?
1: Porfa, comenteu alguna perquè ningú mai ens comenta res. Llavors pues deixarem de fer preguntes perquè no té sentit. Almenys anarem una mica de debat, a més dels que tenim nosaltres. O el trampantojo, si ho enteneu com l'Ariadna, creieu que la meva teoria també podria ser acceptada. Jo no dic que el seu no estigui real, però bueno. I una altra cosa que podria ser l'altra pregunta és quin nom li posaríeu, perquè si al final no és una perla, li diríeu la noia del turnbant, la noia de l'aro. Quin nom li posaríeu a la noia de perla?
0: Ja, és que en veritat és super poc original. Sí. Llavors, ja sabeu que ens podeu fer arribar totes les respostes a través de les nostres xarxes i deixant un comentari, com diu la Núria.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Directe pels més íntims.
1: Total, hem vist que darrere de cada perla hi ha molt més que bellesa, hi ha història, misteri i una mica de safareig barroc.
0: I recordeu, si ningú us ha explicat un mite o una llegenda sobre un quadre i tal, comenceu a difondre'l vosaltres mateixos. Total, així és com van aparèixer.
1: 100%.
0: A festa freig.
2: Pecat original, amb Ariadna Carreño i Núria Lázaro. Amb el suport de l'Institut Català de les Empreses Culturals.

popularment a la ciutat autònoma de Ceuta el pròxim 15 d'agost. Tal com han confirmat fonts del govern espanyol, s'està monitoritzant qualsevol moviment que pugui derivar en una nova crisi com la que va provocar l'entrada de més de 70.000 migrants la setmana passada. Des del Ministeri de l'Interior reconeixen la inquietud que es viu a Ceuta d'ençà dels fets de la setmana passada, que fins i tot van obligar a mobilitzar l'exèrcit. I precisament Frontex i Europol també estan controlant les xarxes socials davant aquests rumors d'un nou creuament de fronteres a Ceuta. El portaveu de la Comissió Europea, Guillaume Mercier, ha exposat que es troben en contacte amb les autoritats espanyoles i que estan supervisant amb precisió l'espai d'informació. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.

Voler fer festa el dia del seu aniversari. Es queda a casa i fa un rosari. Així li diu quan es posa el FIFA i li fot tots amb un engany. I fa un nen francès que es diu Pro Sniper i que només vol jugar.

0: pensa algún día morirá.
1: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
2: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: de 10. Són les 8. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Javier De Gea. L'alcaldable de RCE a Girona, Marc Puigtió, ha renunciat a ser el candidat dels republicans a la ciutat per dignitat i responsabilitat, després de la filtració dels àudios on deia que volia fotre fora els regidors actuals del partit a l'Ajuntament i quedar-se amb l'estructura d'Esquerra. També hi feia comentaris despectius sobre alguns companys i en declaracions a l'ACN, Puigtió admet que va cometre un error greu i que n'assumeix les conseqüències.
2: Bàsicament, doncs, perquè he comès un error i crec que en política, quan cometes un error, no, doncs el que has de fer és ser honest amb tu mateix i deixar fer un pas al costat. De fet, a la vida privada seria el que faríem. Doncs crec que si vull donar un exemple com a bon polític, doncs si comences un error, doncs has de fer un pas al costat. I això és el que estic fent avui, assumir responsabilitats i fer aquest pas al costat.
1: El fins ara alcaldable ha explicat també que li preocupa la normalització d'aquestes pràctiques en política, basades en enregistrar, editar i difondre converses privades. I precisament Esquerra ha preguntat aquest dijous al govern si demanarà a l'Europol la retirada de l'independentisme català de l'informe sobre terrorisme a la Unió Europea. Els republicans han sol·licitat que aclareixi també si tenia constància de la informació que l'Estat va traslladar a l'Europol per justificar la reincorporació del moviment per la independència a l'estudi sobre terrorisme. La diputada de RC, Laia Canyigaral, portaveu a la Comissió d'Interior i Seguretat Pública, reclama al govern que actuï amb determinació davant una vinculació greu i injustificada, que de retruc perjudica la imatge de Catalunya i l'independentisme. SOS Costa Brava i la plataforma Aturem la C32 també han reclamat a la Generalitat, en aquest cas, que retiri el projecte de prolongació de la carretera que haurà d'unir Blanes i Lloret de Mar. El govern ha anunciat la licitació de l'estudi informatiu per allargar la carretera fins a Lloret i des de les entitats ecologistes retreuen que ja s'hagin redactat fins a 5 projectes diferents sobre aquesta carretera i per això creuen que és un malbaratament de recursos públics. Per això exigeixen a la consellera Sílvia Paneque que destini els diners que suposaria construir aquest tram de carretera a la millora del transport públic. Passem ara al balanç del temporal que viu Catalunya aquest dijous i és que l'episodi de pluges i fenòmens meteorològics violents està tenint conseqüències notables en la mobilitat. El Servei Català de Trànsit informa d'incidències en diverses carreteres per la baixa visibilitat i els efectes de l'acumulació de la pluja, que ha obligat a tallar alguns trams per vessals o inundacions parcials de la via. En aquest sentit, Protecció Civil recorda als conductors que no travessin zones inundades, rieres i similars, ja que en pocs centímetres l'aigua pot arrossegar cotxes i persones. A més, també informa de les afectacions a la xarxa ferroviària. S'ha habilitat transport de carretera per cobrir el tall de l'R3 i estan tallades les línies R1, R2 Nord, R11 i RG1 i a més també la R13 i la R14. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
0: Us donem la benvinguda a Gent d'Aquí, un podcast quinzenal de Ràdio Cardedeu per conèixer i conversar amb persones que fan Cardedeu. Conduïdes per Xavier Navarro, director del NAS, amb l'ajut tècnic de Manel Calvet, a qui li estem agraïts per fer-lo possible. Podeu escoltar-lo pel 90.7 FM els dijous a les 20 hores i els dissabtes a les 11 o des de iVoox a l'hora que us convingui aquest i tots els gravats fins al moment. Comencem!
3: Avui és dia 30 d'abril del 2026 i en el programa número 64 hi tenim a la Roser Serra Casals, actual jutgessa de pau de Cardedeu. Jutgessa o jutge?
4: Jutgessa.
3: Jutgessa. Bon vespre, Roser.
4: Gràcies, igualment per tu, Xavi.
3: Ets de les persones de Cardedeu que se'n diuen de tota la vida?
4: No, en el meu cas jo no ho soc. El meu pare sí. Va néixer en una casa de pagès d'aquí de Cardedeu, anant cap a Sant Hilari. Com que era el fill més petit d'una casa de pagès que no tenia massa, es va haver de buscar la vida i llavors vam anar, estàvem a Barcelona els primers anys. Després vam tornar a Cardedeu. O sigui que durant un lapsus de temps no vàrem estar, però vam tornar.
3: Sou una família molt àmplia, perquè de serres n'hi ha molts.
4: No tots som de la mateixa branca.
3: És això la pregunta. Vull dir que que dius que eren bastant germans, bueno, ja sí. D'aquí ja en surten molts.
4: D'aquí ja en surten, i a la generació anterior, o sigui, dels avis, també en surten bastants. Però no tots els Serra de Cardedeu provenim de la mateixa
3: branca.
4: De la mateixa branca. N'hi ha diverses.
3: I com es deia el mas?
4: És Can Leio.
3: Can Leio.
4: Can Leio és un mas que està anant, és a la Coma, el barri es diu la Coma, mm-hmm. És anant cap a Sant Hilari, i era una casa de pagès que en aquell moment no era una casa de pagès important. Llavors, quan eren diversos fills, el més gran es quedava a la casa, però els altres havien d'anar a fer de mosso a diferents cases o a diferents massos que podien pagar mossos.
3: I encara hi havia el que es feia militar i el que es feia capellà.
4: En el cas de la nostra família, va ser mossos. Anaven a treballar amb 8-9 anys a altres cases que s'ho podien permetre. I és per això que, bueno, que el meu pare volia alguna cosa més i va haver de marxar d'aquí.
3: I va anar a Barcelona.
4: Va anar a Barcelona.
3: Què feia? De què va treballar?
4: Doncs va començar, en aquells moments era venent oli, allò que es deia venent oli, o venedor, que després va ser comercial, però al començament eren venedors del que fos. Ell venia oli, després va muntar com una granja a Barcelona. Bueno, va anar fent diferents coses, però era una persona molt espavilada i es va... Bueno, al final li va sortir molt bé i va acabar venent maquinària industrial i agrícola. I li va agradar molt la feina i se'n va sortir molt bé.
3: I és quan va tornar a la família, va tornar a Cardedeu.
4: Vam tornar a Cardedeu, sí. Vam tornar a Cardedeu i llavors ja, doncs, vam seguir aquí.
3: Tu vas néixer el 1960.
4: Sí.
3: A quin barri estàveu aquí a Cardedeu? Perquè ja has dit que el naixement va ser a Barcelona, vau estar un temps a Barcelona. Sí. Amb quina edat vens aquí i a on?
4: Bé, jo, quan els meus pares van venir, nosaltres s'havien fet una casa a les Pongoles, i quan els meus pares van venir de Barcelona cap a Cardedeu, se'n van anar a viure a les Pongoles. Llavors, les Pongoles eren cases grans, i quan ja es van anar quedant sols, perquè jo em vaig quedar a Barcelona gairebé als 16 anys, vaig començar a treballar al port de Barcelona i em vaig quedar sola a Barcelona.
3: O sigui que has treballat pràcticament sempre en el port de Barcelona.
4: Pràcticament no, sempre. 42 anys, des dels 16 fins a l'any que vaig deixar de treballar, tan sols he treballat al port de Barcelona.
3: Amb aduanes.
4: A consignataris. De fet, no treballava a consignataris, sinó que treballava a una estibadora. A una estibadora, que és on van a parar els aduanes i consignataris. A una estibadora de contenidors. I llavors, allà, doncs, vaig treballar tota la meva vida.
3: O sigui, el que és a Cardedeu no vas arribar a estudiar aquí.
4: No.
3: No vas anar ni a les monges, ni a l'institut.
4: Jo no. O sigui... jo no. Les meves germanes sí, jo no. Jo ja em vaig quedar a Barcelona i ja vaig començar, bueno, a treballar, i em vaig quedar a Barcelona fins que vaig venir una altra vegada cap aquí.
3: Però aquí ja no venies per estudiar.
4: No, jo aquí ja no vaig venir per estudiar.
3: I a Barcelona, a on vas escolaritzar-te?
4: A Barcelona anàvem a una escola de monges que es deien Dominiques, eren de l'Ordre de les Dominiques, al carrer Bellafila. Era la plaça Sant Jaume... Uh-huh. I era en una escola de monges, i després d'allà, doncs, vaig anar a fer el batxillerat i el COU amb una escola, una escola del carrer Portaferrissa.
3: Uh-huh. Sí que, de fet, les primeres amistats i això van ser a Barcelona.
4: Van ser a Barcelona, sí. Van ser, el que passa és que en aquella època jo, per exemple, em vaig... vaig començar a sortir amb amics i amb això a Barcelona i a treballar. El que passa és que els caps de setmana venia cap a Cardedeu. I llavors és com si estés en un terreny de ningú. Per Barcelona era de Cardedeu i pels de Cardedeu era de Barcelona.
3: Sí.
4: O sigui que no...
3: O sigui que amb 15, 16, 17 anys és una època complicada d'estar així a cavall de dos llocs.
4: Bueno, sí, perquè no acabes pertanyent al lloc, ni a una banda ni a l'altra.
3: Ja et anava a preguntar que mentre estudiaves si vas fer alguna feineta o vas entrar directament al port.
4: Vaig entrar directament al port. Vaig entrar mentre estava fent, em sembla que era el segon de batxillerat, no me'n recordo, i ja vaig entrar directament a treballar amb 16 anys al port de Barcelona. I treballava i estudiava.
3: I com vas anar per allà?
4: Tenia un tio que era un tio de la família, de la banda de la meva mare, que eren de Barcelona, que era contramaestre. Contramaestre, o no me'n recordo. I treballava al port. I llavors un dia em va venir dient que si volia treballar, doncs que ell tenia una feina per mi al port de Barcelona. I bueno, vaig pensar que podia estar bé i allà hi vaig anar-hi.
3: Sí, sí, una feina 40... d'administrativa.
4: 42 anys.
3: En què consistia la feina?
4: La feina era l'estibador de contenidors, venen els contenidors sencers, amb camió. Llavors, en allà hi ha aquelles grues tan grosses i aquells bancàrriers, que són les màquines que descarreguen el contenidor del camió, el col·loquen en un carrer d'una explanada enorme i llavors estan allà fins que arriba el vaixell. Quan arriba el vaixell, la màquina l'agafa del carrer on t'estigui. Quan dic carrer, és una explanada.
3: Sí, és una via, vaja.
4: Sí, l'agafa d'allà i amb una grua encara molt més grossa el carreguen en el vaixell. El vaixell has de tenir en compte que té una bodega enorme. Llavors allò és un càlcul gairebé, bueno, és mil·limètric, perquè els han de col·locar de manera que el següent port hagin de moure, és un tetris,
3: sí, hagin
4: de
3: moure els menys possibles.
4: Els menys possibles, perquè cada moviment és temps i diners. Llavors allò és un tetris. És, bueno, és una feina molt... Bueno, a mi m'ha agradat molt.
3: I bàsicament era per anar a l'estranger, ja que fas el moviment amb...
4: És importació i exportació, i sí, bueno, podria a la millor anar a pocs a València, però és des d'aquí fins a tot el món, perquè són diferents línies. O sigui, en el port de Barcelona, quan jo vaig començar fa 40 anys, només hi havia una empresa estibadora, que era la que jo treballava. Era una empresa estatal, d'aquella que hi havia els condes, els marqueses...
3: I tots els que figuren i no peguen cop.
4: De Madrid, sí. Perquè era un lloc així.

0: l'exportació, tot o gairebé tot, passava per contenidor. I llavors, clar, era... Bueno, es va exponenciar d'una manera...
1: I on estaves tu era més d'exportar que no pas. O les dues coses.
0: Eren les dues coses. I jo sempre he dit que vaig tenir molta sort perquè en un lloc on passa tota la importació i exportació d'un país va ser on érem els últims a notar la crisi quan hi havia crisi aquí i els primers a revifar quan ja havia passat la crisi. O sigui que realment temps de crisi era molt poca, sempre es feia alguna cosa. O sigui, no es va notar els moments del 2008 o els moments de més... però d'una manera bastant lleu.
1: Pels que no hi estem en el port,
0: sí,
1: la sensació que es té és que és un ambient molt dur,
0: sí,
1: amb vagues potents,
0: sí,
1: amb gent que... baralles bastant constants.
0: Sí.
1: És cert, això? O sigui, els que estàveu allà ho respireu així?
0: Bé, dintre del port, el que és el recinte portuari, tan sols poden treballar uns treballadors que es diuen estibadors portuaris. Mm-hmm. En allà no pot treballar cap persona que no sigui... Quan dic treballar, em refereixo a dintre el recinte, no a les oficines o les... Dintre d'on es mou la maquinària i els contenidors i la mercaderia, tan sols poden treballar els estibadors portuaris. Els estibadors portuaris és un monopoli fins fa pocs anys que passava de pares a fills, i sí, era un ambient molt dur. Era, hi havia una pel·lícula que no me'n recordo quina era, que hi havia un revòlver a sobre la taula i es contractava la gent, tu, val? Els primers anys segur que era així, perquè a més era una feina molt dura. Mm-hmm. No hi havia maquinària i la mercaderia i tot passava físic, era una feina física. La feia persones que no estaven gaire formades i guanyaven molts diners, perquè això es diuen mans portuàries. Ells al matí posen una fitxa, diguem-ne com amb un bombo de bingo,
1: sí,
0: posa, tu tens un número de fitxa, tu poses el número de la fitxa, i llavors en allà, a primera hora del matí, treuen les fitxes de les persones que treballaran aquell dia i en el lloc que treballaran aquell dia, si ets gruista o si ets el que siguis. Llavors, si...
1: Perdona, allò això vol dir que hi havia un bombo de gruistes, per exemple.
0: Un bombo de gruistes i de tota la gent que havia de treballar, perquè la mà portuària doncs seria un gruista i tots els altres que potser... Doncs, és que com vaig sortir d'allà i la memòria ja va fer un bloqueig. Però bueno, totes les persones que treballen. Llavors ells cobren per mà portuària, que són 6 hores, i si reenganxen a precio de oro poden treballar dues o una hora més fins que no acaben la càrrega o la descàrrega del vaixell, perquè el preu que té, el cost que té un vaixell atracat al port de Barcelona és molt alt per dia. Llavors interessa que la feina es faci el més ràpid possible. I ells cobren per moviments. Llavors, clar, ells fan allà molts moviments i cobren. Tot això jo ja he plegat fa uns 6 o 7 anys. Si ha canviat alguna cosa no estic al dia, però era més o menys perquè us feu una idea de com funcionava. Llavors, eren molts diners, es cobraven molts diners, i eren persones abans, ara no, ara hi ha gent jove i preparada, amb poca... no vull dir cultura, però amb poca... no sé com explicar-ho. Llavors, per exemple, eren... estic parlant de fa molts anys, eh?
1: Mm-hmm.
0: Un estibador doncs, podia tenir tres famílies, i a l'hora que els hi pagàvem, que pagàvem diàriament i per la mà, o sigui, per el que havien treballat aquell dia, doncs a lo millor et feien fer tres sobres per tres famílies diferents. O sigui, era un món...
1: Perdona, quan dius tres famílies, què vols dir? Una persona havia repartit els diners a tres famílies.
0: Una persona tenia tres famílies. Pues tres senyores i tres fills, oi, tres fills, tres senyores i fills amb cada
1: fills
0: senyora.
1: Amb cada una. I això era habitual?
0: I era. Però t'estic parlant de fa molts anys, no dels últims anys,
1: bueno,
0: eh?
1: Sí, sí.
0: T'estic parlant de quan jo vaig entrar a treballar, que va ser en el 76.
1: Bueno, no, però ja és la història, no és prehistòria, això.
0: Sí, ha canviat molt. Ara ja les persones que treballen són persones amb... bueno, persones competents, amb estudis i amb... Però abans era un món molt tancat. Les pel·lícules...

0: pel·lícules que es feien del port, tal qual.
1: Sí, o sigui, eren uns sindicats molt bèsties.
0: Va, sí, eren uns sindicats molt bèsties perquè s'ha volgut regular diverses vegades, perquè això queda fora de regulació total, i no han aconseguit. Un any, que no me'n recordo quin va ser, van fer una vaga d'un any sencer. O sigui, un any sencer de vaga on no van cobrar durant un any. És un col·lectiu que s'ajuda molt, molt entre ells. O sigui, és un col·lectiu molt a pinyon. Llavors van treballar, com li deien? Ara no me'n recordo. Va treballar gent que no era d'aquest món i els hi van fer la vida.
1: Era impossible.
0: Totalment impossible durant tot el temps. Va acabar l'any i bueno, no es va poder fer res, van tornar als seus llocs de treball i va continuar tal com estava. És un... Bueno, són molt... molt unificats, o són molt... una pinya molt grossa.
1: I la relació d'aquesta gent més manual amb els d'oficines i amb els...
0: No,
1: era mínima.
0: Era mínima, era... I després ja amb el temps, quan ja no havien ni de venir a cobrar, era... no ens vèiem. No tenia res a veure. Eren dos mons totalment diferents.
1: Estrangers, la majoria?
0: Estrangers?
1: Sí, o sigui, no, eren...
0: No, estrangers no, tots d'aquí.
1: Eren locals.
0: De la Barceloneta gairebé tots.
1: Sí, o sigui, eren... Ah, clar, perquè era allò portar un de la família, un conegut...
0: Clar, eren tots de la família, de la Barceloneta gairebé tots. No, estrangers no.
1: No, és allò que...
0: A més de pares a fills, i llavors va haver-hi en un moment donat, que no recordo l'any, van entrar dones. O sigui, dones, vull, em refereixo filles. Però les filles no com a gruistes, sinó com les que repassen a les llistes dels contenidors... No, ara no sé si potser que hi hagi alguna gruista, perquè ara la feina ja no és física, ja ho fa tot
1: sí.
0: Està mecanitzat, fins i tot segurament moltes ja són automatitzades.
1: I et jubiles?
0: Bueno, vaig passar tots els anys en allà i em vaig jubilar. Jo em vaig jubilar un 31 d'octubre d'un any. El dia 13 de novembre es va morir la meva mare i vaig haver d'anar a l'Ajuntament de Cardedeu a fer paperassa. I quan vaig anar a l'Ajuntament, jo que, bueno, de mena soc bastant curiosa, em fixo amb els... Saps on te posen els...
1: Sí, sí, els anuncis.
0: Els anuncis, edictos, etcètera. I llavors, en allà, vaig veure la convocatòria per jutge de pau substitut i vaig pensar, bueno, a veure què és. Sempre havia tingut una inquietud perquè a mi m'agrada molt relacionar-me amb la gent, però per la feina que jo havia tingut, el fet d'anar a Barcelona, de tornar i tot això, tenia poc temps. Tu saps el temps aquell que dius, bueno, ja ens veurem, quedem per fer un cafè, farem un sopar...
1: Sí, això no hi és.
0: I van passant els dies i no hi ha manera... I ho tenia com a pendent, perquè a mi realment m'agrada relacionar-me. I llavors, doncs, vaig veure la convocatòria, vaig pensar a veure què es necessita, vaig veure que els requisits els podia tenir. Ha de passar pel ple de l'Ajuntament. El ple de l'Ajuntament em va donar confiança i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya em va nomenar jutgessa de pau substituta. La titular llavors era la Gemma Vidal, era la titular, i la veritat és que totes dues vam poder treballar molt bé els 6 anys que vaig estar de substituta.
1: I el, com es deia, el Vinyals?
0: Va ser l'anterior a la Gemma.
1: Ostres, sí que fa temps que...
0: Sí, sí, perquè jo realment ja fa 6 anys que sóc la... Que, bueno, 6
1: no, 8 o 9. Sí, el ser la substituta era voluntària i sense cobrar.
0: Totalment, era... Totalment. O sigui, estàs en allà sense cap tipus de retribució. Bueno, després quan ets titular en tens alguna, però també és voluntariat, eh?
1: Aleshores no corresponen amb el sou.
0: No, és totalment voluntariat. Però bueno, és molt satisfactori.
1: Vas tenir de fer un curset, algo de fonaments de dret o algo?
0: En aquell moment no era necessari, perquè tan sols s'havia de... Era molta assignatura de registre civil, o sigui, era assignatura de naixement, perquè tota aquesta tasca la fan els funcionaris i t'ho donen perquè tan sols enregistris la signatura com a jutgessa de pau. Llavors, no, tan sols eren signatures i casaments. Ara, amb la nova llei de...
1: Sí, els casaments s'han acabat.
0: Sí. Bueno, espera, acabo. Llavors, sí. Durant 6 anys vaig ser la substituta de la Gemma. La Gemma va emmalaltir i llavors jo vaig optar a ser titular. Vam tornar a fer tot el procés i em va nomenar com a titular.
1: Sí, va haver-hi unes oposicions.
0: Bueno, una convocatòria.
1: Una convocatòria.
0: És una convocatòria. I llavors el ple de l'Ajuntament t'ha de validar i llavors t'ha de nomenar al Tribunal Superior.
1: I això va ser molt recent, el 2025.
0: El 2025, sí, la Gemma duria a morir el 2024. He après que la justícia és molt lenta, molt lenta. Sí, jo venia d'empresa privada, una empresa privada
1: Sí, sí.
0: I això és superlent. O sigui que el 25, a principis del 25, va ser quan a mi em van nomenar com a jutgessa titular.
1: I què va canviar?
0: Doncs va canviar que el gener del 25 va sortir una nova llei, que era la 1/2025, on s'intenta es regula tot el tema de la justícia i s'intenta fer una justícia de proximitat. Llavors surten tot una nova llei on ens donen unes competències diferents, més competències, però per un error del legislador, doncs no s'incorpora o no es posa el fet de que puguem fer els casaments nosaltres. Em va fer molta gràcia perquè... quan vaig a les formacions, ara ja no, però al començament sempre deien, per un error del legislador. I un dia pregunto, però bueno, qui és el legislador? Perquè tant un error del legislador,
1: sí.
0: Posem-li cara al legislador. Bueno, el legislador és el Congrés. O sigui, no és que sigui el legislador, que són els que validen les lleis. Bueno, el legislador no és una persona.
1: Sí, que és el que el registra aquella proposta, ho ha fet malament.
0: Però després el que l'ha de votar és tot el Congrés. O sigui que... Bueno, em va ser molt curiós perquè tant legislador, al final vaig dir, però bueno, i qui és el legislador? I això va ser... Doncs actualment ja estem en fase d'implementació d'aquesta nova llei, de la 1/2025, i a partir dels 3 o 6 d'abril del 2025 ja no tenim competència per fer els casaments.
1: Però en canvi heu guanyat altres competències.
0: Sí, però com que estem en implementació del 2025 al 2028, de moment el que estem fent ara és formar-nos. Perquè o sigui, primer de tot que amb aquesta nova llei, el jutjat de pau ja no es diu jutjat de pau. Es diu oficina judicial al municipi.
1: Oficina judicial?
0: Judicial al municipi. El nom ja diu que és perquè aproximem el ciutadà que no s'hagi de desplaçar a Granollers.
1: Sí, és aquest concepte de finestreta única.
0: Val, perquè no s'hagi d'anar i tot el que es pugui fer dintre del mateix municipi ho puguem fer nosaltres a dintre del mateix municipi. Llavors se'ns atorga unes funcions que són resolució de conflictes menors o conciliació i diàleg. Llavors, en tot això el que hem de prioritzar són acords entre les dues parts abans que imposar sancions. El que hem de fer veure a la gent i al ciutadà és que posar denúncies en el jutjat és lent, és car
1: i un resultat incert.
0: Un incert i a llarg termini. Mentre que si tu tens un conflicte amb alguna persona i intentes una conciliació o arribar a un acord, doncs és molt més fàcil per amb dues parts. De tota manera, hi ha situacions que nosaltres a l'oficina judicial al municipi o jutjat de pau no podem fer. Per exemple, els conflictes familiars de separació i divorci no es pot fer, conflictes d'abusos, presumpcions de delicte, conflictes en vies judicials oberta o violència de gènere. Tot això ja és de lògica que una persona que no està formada, perquè els jutges de pau poden ser advocats, segur que n'hi han, però la majoria no ens hem dedicat a res que sigui d'això.
1: Sí, que les tasques de mediació són molt limitades.
0: De conciliació, més que de mediació, perquè la mediació ja l'han de fer persones que estan preparades, les tasques de conciliació són limitades. El que es busca, primer de tot, és que nosaltres som jutges que la paraula som l'ego. Nosaltres som jutges l'ego. Un jutge l'ego és jutge,
1: sí, sí, però no,
0: però no té una formació, no té una formació amb aquesta, sí, matèria. Sí, sí. I llavors, bueno, a nosaltres ara, com que encara s'està implementant, el que ens estan fent és molta formació, estem fent formació, i jo estic aprofitant per posar una mica en ordre el jutjat, que estava bastant deixat, i llavors ara doncs, estic amb l'Ajuntament doncs, per anar arreglant, mentrestant no tenim o no acabem de fer totes les funcions que ens donen, doncs, per adequar-lo al que penso jo que vindrà més endavant, per fer videoconferències.
1: O sigui, videoconferències a l'hora de resoldre conflictes.
0: Videoconferències vol dir que si tu t'envien un exhorto, que és una informació conforme des del jutjat de Granollers, li envia, si tu vius a Cardedeu, li envien una notificació al jutjat de Pau o oficina judicial al municipi perquè t'informin que tal dia, tal hora has d'anar a testificar, a declarar o el que sigui a Granollers. Llavors el que es pretén amb aquesta llei d'eficiència és que tot això no s'hagi de desplaçar, sinó que es pugui fer en l'oficina judicial davant d'un jutge o d'una jutgessa de pau que ha de donar fe i testimoni.
1: Sí, que ha de validar que ho estàs dient.
0: Amb una pantalla, de manera d'intentar evitar els desplaçaments, la càrrega o sobrecàrrega que puguin tenir en els jutjats de Granollers, que tampoc no es diu jutjat, ara es diu tribunal d'instància, o sigui, han canviat les nomenclatures, han canviat... Però bueno, també et volia dir que els jutges de pau a tot Catalunya, val, els jutjats de pau som 898. O sigui, a tot Catalunya hi ha 898 jutjats de pau. 898. I 49 tribunals d'instància, que serien els grossos. Seria un Granollers, un Igualada, un Manresa...
1: Perdó, el 1800...
0: Sí, 98.
1: El que sigui... Això és quasi tant com municipis hi ha.
0: Hi ha 947 municipis.
1: Llavors vull dir que dubto que hi hagi un per cada municipi, perquè el que és Barcelona-Granollers deu tenir més d'un jutjat de pau.
0: No, Barcelona-Granollers no tenen jutjat de pau.
1: No en tenen.
0: El jutjat, no, ells ja són tribunals d'instància, ells ja són uns jutjats, diguem-ne, de referència.
1: Val.
0: Els jutjats de pau estan en els municipis doncs, on per nombre d'habitants o pel que sigui tenen una oficina o un jutjat de pau.
1: Sí, sí, perquè hi ha volum de casos.
0: Hi ha poblacions que són petites, que són associacions. Llavors aquestes associacions vol dir que no tenen els funcionaris a cada, per exemple, segurament Cànoves o Samalús tindran un jutge de pau que el tenen, però llavors tots els funcionaris que es deriven d'això estan compartits entre diversos i es diu una associació.
1: O sigui, sí, sí.
0: Casaments. Vale?
1: Perquè és una cosa que hi havia molta gent que li feia gràcia.
0: Sí, sí, a mi la primera.
1: Sí.
0: A mi la primera. Bé, estan treballant des de l'Associació Catalana en Pro de la Justícia, que és l'associació que agrupa a la majoria de jutges i jutgesses de pau més alguns ajuntaments que els hi va una mica gran el fet de fer casaments, que tampoc no hi estan massa d'acord, i alguns polítics, estan treballant per tornar a recuperar aquesta competència. En principi se'ns va dir que seria una cosa ràpida. Ha passat un any.
1: Sí, sí.
0: Ha passat un any i de moment...
1: O sigui que els casaments ara els ha de fer un regidor.
0: Bé, tot l'expedient matrimonial s'ha d'iniciar en l'oficina judicial del municipi, s'ha d'iniciar allà, a l'expedient, en el municipi on viu com a mínim un de les dues persones que es casen. Sí, sí. Una vegada fet tot l'expedient, llavors es porta o bé a l'Ajuntament, que pot casar o bé a l'alcalde o un regidor, per extensió, es pot casar en el notari, o es podria casar en el registre civil de referència, que en aquest cas seria de Granollers, però el dia que et diuen, a l'hora que et diuen, i vés a saber quan. Ara, en aquests moments, es fan molts a l'Ajuntament, perquè és una de les reivindicacions que es fan amb aquest tema, perquè mentre que quan es feien en el jutjat de pau el cost era zero, no hi havia cost, ara no és així. L'Ajuntament, bueno, el notari ja ni parlar-ne del que et cobra un notari per fer un casament, i l'Ajuntament cobra, no sé el que cobra, però poc, però cobra.
1: Però cobra per anar a la sala de les columnes,
0: sí,
1: o al museu,
0: o en el jardí del museu, o el que sigui, cobra una petita part, però cobra.
1: Suposo que amb això dels casaments deu haver moltes anècdotes.
0: Sí, sí.
1: Gent que no es presenta?
0: Gent que no es presenta no és normal. Normalment sí que hi ha algun cas que a la millor a pocs dies del casament ve una de les dues parts i diu que s'atura i que allò no segueix. Però, per exemple, tinc algunes anècdotes que són molt maques. Recordo haver casat una parella de nois. Anaven molt arreglats, molt ben vestits, anaven amb vestit, anaven amb llacet, els dos estaven, un de blanc i un de negre, i portaven una bosseta, com un bolso, una cosa petita. Bueno, vaig començar a fer... Perquè normalment, doncs, anar a la sala és petita, acaben unes 20 persones, i normalment el que es casen, doncs, es poden pujar a dalt, al meu costat, i tal. I portava un petit bolset. I al cap d'una estona veig un cap d'un gosset molt petit, molt petit.
1: Es veia venir.
0: I anava vestit igual que ells.
1: Hòstia.
0: Portava el llacet, portava així com un vestit. Era una cosa espectacular.
1: Sí, sí, sí, sí, era important per ells.
0: Era molt important i, clar, no sabien si el podria treure o no, el portaven allà com amagadet, però va haver un moment que el gos va dir que volia sortir. Després vaig fer un casament... que era una parella, que ell era, o ella, no me'n recordo ben bé, eren d'aquí i l'altra era d'un poble d'Alemanya. I va venir tota la família d'Alemanya, el dia del casament, vestits amb el vestit regional o tradicional de la població d'on eren ells. I feien molt d'oig. Bueno, hi ha moltes anècdotes. És realment... ens han tret la competència que donava llum.
1: La divertida, sí.
0: Donava llum a la nostra feina.
1: També hi ha
0: feina.
1: Qui demana que la sala es guarneixi de determinada manera?
0: No ha passat mai. És una sala molt austera. És una sala molt austera. Jo els he dit que poden posar música on... i els intento treure una mica, però no es guarneix. No és una sala que es guarneixi. Posen música, o sobretot els parlaments, perquè en realitat es pensen que vindran a signar i poca cosa més. Llavors depèn de tu el que en aquell moment facis alguna cosa diferent. Depenent del que tu veus al davant, doncs es presta una cosa o l'altra. Llavors dic, bueno, doncs ara podeu posar la música que a vosaltres us agradi, la música, doncs he tret algun ball, he tret alguna, sobretot parlaments inesperats o improvisats que donen molt de rotllo en aquell moment, doncs,
1: parlaments per part de familiars o amics o que sigui,
0: o entre ells, que són en aquell moment que són improvisats, doncs treuen molt de si.
1: ja sortint dels jutjats, t'agrada viatjar?
0: M'agrada viatjar, he viatjat, però si t'haig de ser sincera, m'agrada viatjar buscant una finalitat. O sigui, un viatge per viatjar no m'agrada. M'agrada un viatjar buscant una finalitat al viatge que faig. O sigui, primer m'hauria d'informar d'alguna, o intento buscar una excusa que m'ompli per fer aquell viatge.
1: Has anat a llocs molt freds.
0: He estat a l'Argentina o he estat a Islàndia, però, o sigui, sempre els meus viatges els busco en funció d'alguna cosa. El viatge a Islàndia, per exemple, el vaig fer amb... Érem 8 persones amb un guia, però érem 7 i jo, 8 persones que jo no coneixia i els vaig conèixer a Reykjavik. O sigui, viatjar sola no m'agrada, però tampoc m'agrada viatjar amb circuits o amb coses molt programades. Llavors he trobat una modalitat de viatjar, que és viatjar amb altres persones que vagin soles. M'és igual l'edat, m'és igual que siguin homes, dones, però que vagin soles, perquè llavors en allà es crea un clima de tots, no ni de dos ni d'un, de tots. Llavors, per exemple, a Islàndia vaig fer el viatge amb una furgoneta, 7 persones que jo no coneixia, que les vaig conèixer a Reykjavik, i va ser un bon viatge, em va agradar molt. Després vaig anar a Argentina, l'Argentina va ser un altre tipus de viatge, però també, bueno, també em va agradar molt.
1: Tens una filla que ara ja és mare.
0: Tinc una filla i un fill.
1: Sí, i tens nets.
0: I tinc un net.
1: És això.
0: Sí.
1: I què tal això, de ser àvia?
0: Bueno, no hagués dit mai que sentiria el que vaig sentir. O sigui, la gent em deia... Jo no sóc molt canallera, m'agraden els nens, però no és que sigui una... No em torno boja pels nens... Llavors em vaig pensar que... Bueno, tothom em deia, bueno, veuràs que quan tinguis els teus nets, que si tal, que és qual... Quan vaig tenir el meu net, que es diu Damià, vaig sentir com si em renovessin tota la meva sang. Com si el meu cos hagués canviat i m'hagués renovat la meva manera de veure la vida, la meva manera potser va coincidir en algun moment determinat de la meva vida, no ho sé. Però sí que sé del cert que el fet de tenir el Damià em va crear una manera o una actitud diferent a la que tenia fins aquell moment. També és cert que quan va néixer el Damià, els primers mesos va néixer petit i va néixer amb alguna dificultat. Els primers mesos el Damià per mi era com una extensió de la meva filla. Era la meva filla i per extensió el Damià. I amb el temps... El Damià, que és el Damià, i l'Helena és l'Helena.
1: Sí, sí, ha adquirit un...
0: Però sí que els primers temps va ser com una extensió de l'Helena. I després tinc el Ricard, que té 42 anys, però que no té fills.
1: I mira, quines són les teves aficions, a part de jugar al ping-pong? Perquè estàs en el club de tenis de taula de Cardedeu i has participat en algun campionat.
0: Quan jo havia jugat molt a ping-pong, jo li dic ping-pong, a mi m'agrada dir ping-pong, sí. Perquè si li dius tenis taula adquireix ja una rellevància que no la vull.
1: Sí, poses una distància.
0: Sí, i no la vull perquè quan vaig començar, o sigui, jo havia jugat molt a ping-pong en les meves èpoques de jove, havia jugat bastant, fins i tot teníem taula a casa. I després ja quan vaig començar a treballar i tot, ja ho vaig plegar. Quan vaig deixar de treballar em vaig assabentar que aquí a Cardedeu hi havia, per la gent gran, hi havia un tennis taula a la Tèxtil Race. Em vaig tornar a aficionar, al començament vaig pensar que podria aspirar a perfeccionar i a fer algun torneig, però realment no ho disfruto. A mi realment el que m'agrada és anar allà, passar-m'ho bé, suar, disfrutar i sense cap més pretensió que aquesta. M'ho passo molt bé. Després també una de les coses que m'han acompanyat tota la meva vida ha sigut el gimnàs. El gimnàs ha sigut per mi com una recepta mèdica. Una recepta de metge a temporades de més necessitat o de més ofuscació he augmentat la dosi de gimnàstica i m'ha anat molt bé. Sempre m'ha anat molt bé.
1: Tens un germà actor?
0: No, un cunyat.
1: És un cunyat, doncs. T'agrada fer teatre?
0: A mi no m'agrada.
1: Tu no t'agrada, però en canvi estàs present,
0: sí,
1: a molts actes.
0: Sí, fem, bueno, fem família i l'acompanyem. A mi el tema del teatre, encara que no ho sembli, soc molt tímida. I el fet de mostrar-me em costa molt. I llavors tema, l'acompanyem, és actor i ha fet pel·lícules o ha fet... I l'acompanyem sempre, però tema teatre a mi no em va gens. M'agrada com a espectadora, però no com a,
1: no, com a actriu. M'agrada això quan hi ha algú de la família molt proper i vas a moltes actuacions, sempre et fan picar un dia, va, fem una cosa...
0: No, que va, soc tímida. Soc sí, tímida, sí. I no ho semblo. Bueno, crec que no ho semblo.
1: Tens alguna frase que facis servir molt com a lema, allò, una frase que d'aquestes que es deixen anar com dient, jo penso així?
0: No sé com dir-te. Jo penso que per quan vols, o sigui, les coses s'han d'iniciar perquè hi hagi un final. O sigui, s'han d'iniciar les coses, la que sigui, encara que sigui tard, que tu creguis que serà impossible, que no...
1: Sí,
0: si no hi ha un inici,
1: ja no hi ha res.
0: No hi ha res més. Llavors les coses s'han d'iniciar i s'han de provar. I jo sóc una persona que crec que s'ha de provar tot. Després ja, si t'agrada o no t'agrada, si surt bé o no surt bé, ja és una altra cosa. Però ha d'haver-hi un inici.
1: Si creus que es té que tenir iniciativa, no quedar-te d'espectador, sinó, bueno, si vols una cosa, fer passes per arribar-hi.
0: Totalment. Per mi la vida no la contemplo de manera, no sé com dir-te, com a espectadora. O jo, per mi la vida és un gaudir-la i un buscar coses noves totalment.
1: La vida dona moltes patacades i sovint tens la sensació de dir torno a començar. O no és que digui torno a començar, sinó que et veus forçat a tornar a començar. Què esperes ara del futur proper?
0: Jo no diria tornar a començar, perquè no hi crec en tornar a començar. O sigui, cada cosa que jo he anat passant a la meva vida m'ha fet arribar on sóc jo ara. No he tornat enrere, sinó que he partit d'un punt que no era l'inicial. O sigui, cada vegada que jo he patit un revés o cada vegada que jo m'ha anat conformant com jo sóc ara mateix. Jo ara mateix estic en un molt bon moment de la meva vida i, bueno, estic pletòrica. Si vols que t'ho digui, estic pletòrica.
1: I tens algun projecte, allò que diguis, que vaig a fer el primer pas cap allà?
0: No ho sé, l'hauré d'anar veient. Ara mateix no ho puc dir-ho perquè no sé cap a on te vaig, però sí que et puc dir que estic en un molt bon moment. I igual que quan no estic en bons moments, tampoc no em costa res dir-ho, o sigui, no em costa res. Quan estic en un bon moment, també m'agrada dir-ho.
1: Vols afegir alguna cosa més, Roser? Perquè diguem, ja estem arribant al final.
0: No, jo el que dic és que em trobo amb persones que a mesura que es fan grans es pensen que a la vida ja no hi ha res més, o que no hi ha... que no es conformin, que es busqui, que es moguin, que s'ha de viure amb il·lusió per trobar coses noves, i que existeix i que es poden trobar a qualsevol moment i a qualsevol edat.
1: Doncs gràcies, Roser, per haver vingut.
0: Ha sigut molt, molt plaent, la veritat.
1: I ja està. Ui, de fet, és... ja va acabant.
0: Pues moltes gràcies, Xavi. Venia una mica nerviosa, no, perquè no...
1: Mira, per qui ha agafat el programa i ha començat, hem estat parlant amb la Roser Serra Casals, jutgessa de pau, o ja no sé quina paraula és la que s'ha de fer servir ara. Segueix sent-ho de jutges.
0: Sí, el títol és jutgessa de pau. El que no és jutjat de pau. Aquest ha canviat el nom a oficina judicial en el municipi.
1: Doncs aquest programa i els 63 anteriors es poden escoltar o per Spotify i en el podcast de e-books Gent d'aquí. Aquesta sèrie d'entrevistes es pot fer més perquè ja l'ajut tècnic de Manel Calvet i la ràdio televisió es va iniciar en el Nas de Cardedeu i de moment té continuïtat aquí davant de de qui us ho estan llegint o dient que sóc en Xavier Navarro.

0: us know.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9, us parla Javier De Gea. Nova actualització del temporal que viu Catalunya aquest dijous. Tot i que el front més notable ja ha passat, a hores d'ara es mantenen algunes comarques en alerta i destaca l'avís en grau de perill màxim de 6 sobre 6 que es troba al Pallars Jussà i a l'entorn del Montsec, a més del perill alt de l'Alt Urgell. Plogui o no ara mateix, nombroses zones viuen en aquests moments les conseqüències de la pluja i els fenòmens meteorològics violents que s'han acumulat durant les darreres hores. De fet, el telèfon d'emergència 112 notifica pràcticament 400 trucades durant aquesta tarda, relacionades amb les tempestes i el fort vent. El Servei Català de Trànsit informa d'incidències en diverses carreteres per la baixa visibilitat i els efectes de l'acumulació de la pluja, amb afectacions en alguns trams per vessals o inundacions parcials de la via. En aquest sentit, Protecció Civil recorda als conductors que no travessin zones inundades, rieres i similars, ja que en pocs centímetres l'aigua pot arrossegar cotxes i persones. A més, també informa de les afectacions de la xarxa ferroviària. Ja s'ha habilitat transport per carretera per cobrir el tall de l'R3 entre Vic i Ripoll per la caiguda d'un arbre a les vies, però també estan tallades la línia R11 entre Maçanet, Massanes i Girona per afectació a les catenàries i la línia RL4 per inundació. I continuem amb més conseqüències del temporal, ja que els bombers han informat que estan fent seguiment per la caiguda de llamps i dels avisos per columnes de fum que han anat sorgint durant tota la tarda. Segons el cos, s'han hagut de repartir una vintena de dotacions entre els diferents focs provocats per llamps. Situats a Sant Fost de Camp Centelles, a Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, a Villallaons, a Sarroca de Baller i a la Llacuna. I els Mossos d'Esquadra han anunciat la detenció d'un home presumptament relacionat amb la mort violenta d'un altre home a la via pública al districte de Nou Barris de Barcelona. Aquest dijous, efectius de la Guàrdia Urbana han avisat la policia catalana que havien trobat una persona ferida a la via pública. Diverses patrulles s'han desplaçat al lloc dels fets, així com 4 ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques que han traslladat a aquest home a un centre hospitalari. Han estat molt greu. Finalment, la víctima ha acabat morint. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas per esclarir les circumstàncies dels fets i el cas està sota secret de les actuacions. Canviem ara de tema. La Generalitat ha confirmat aquest dijous 2 nous casos positius de pesta porcina africana a Barcelona i a Sant Just d'Esvern. D'aquesta manera, el total de positius des de l'inici del brot ascendeix fins als 375 senglars. Des del primer cas detectat a finals de novembre, s'han analitzat 10.700 senglars, dels quals 10.325, el 96,5%, han estat negatius. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: Són les 10. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, parla Javier De Gea. Dijous marcat pel temporal que ha viscut Catalunya. Després d'una tarda molt moguda, el Meteocat fa seguiment i manté l'alerta per pluja i fenòmens meteorològics violents als voltants de la Serra del Montsec, a les comarques del Pallars Jussà i la Noguera, i també per nous nuclis que entren pel nord-oest, a punts del Pirineu i Prepirineu Occidental i del Pla de Lleida. Els serveis de tram d'emergència es mantenen actius per diferents avisos relacionats amb les tempestes, la calamarsa i el fort vent, i els bombers continuen treballant amb una trentena de dotacions en els diferents incendis que s'han produït durant la tarda causats per llamps. Es mantenen actius a Sant Fost de Campsentelles, a Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, a Vilalleons, a Sarroca de Baller i a la Llacuna. El Servei Català de Trànsit informa que encara hi ha afectacions en diversos trams de carreteres per vessals o inundacions, que han provocat talls parcials o totals de les vies. En aquest sentit, Protecció Civil recorda als conductors que no travessin zones inundades, rieres i similars, ja que l'aigua pot arrossegar cotxes i persones. A més, també informa de les afectacions a la xarxa ferroviària. Ja s'ha restablert la circulació de l'R3 entre Manlleu i Torelló després de retirar l'arbre que hi ha caigut a la via. Segons ha apuntat Adif, també s'aniran recuperant gradualment les freqüències de pas en altres trajectes afectats per problemes a la catenària o inundacions. Tot això el mateix dia que una vuitantena de veïns de Trinitat Vella a Barcelona han estat desallotjats de matinada després de notar unes vibracions relacionades amb les obres de DIF de la variant de Vallbona de la R2. Els bombers s'hi han desplaçat i després de no detectar cap dany a la finca, els afectats han pogut tornar a casa seva. Tot i que DIF ha paralitzat els treballs que du a terme a la zona, el tinent d'alcaldia Jordi Valls ha demanat aquest matí a l'empresa que els replantegi per minimitzar les afectacions al veïnat. DIF està ara analitzant la situació per reprendre les obres quan sigui possible i segur. Les reaccions dels veïns no s'han fet esperar i el veïnat, que espera ser reallotjat perquè els edificis tenen aluminosi, està pendent d'una reunió amb l'Ajuntament per reclamar garanties de seguretat a la zona. I l'Oficina Antifrau de Catalunya ha obert un expedient a l'alcaldessa de Ripoll i líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, per la contractació d'una filla seva com a agent de la policia local del municipi. Antifrau ha iniciat la fase d'instrucció per comprovar si s'ha incomplert alguna normativa administrativa o fins i tot si hi ha hagut algun tipus de delicte. L'Ajuntament de Manlleu ha posat en marxa una campanya de recollida de signatures per reclamar més efectius policials, una comissaria dels Mossos d'Esquadra a la ciutat i una justícia més àgil. La iniciativa també expressa el suport als cossos de seguretat i d'emergències davant l'increment de les agressions i els episodis de multireincidència. Això és tot per avui. Tornem demà amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
1: Hola, què tal, com anem? Salutacions cordials. Gràcies un dia més per escoltar el Rock and Classics, el programa que repassa en format monogràfic els grans clàssics de la música rock de tots els temps. Avui us portem dues formacions que en essència són la mateixa, excepte la posició del vocalista. Estem parlant de Rage Against the Machine i de la seva seqüela Audioslave.

0: Aquesta banda nord-americana es va fundar l'any 1990 amb Tom Morello i Zach de la Rocha. És una banda nord-americana que va crear l'anomenat segell de música rap metal, que és una fusió entre hip-hop, heavy metal i també funk. Una banda que conformen Zach de la Rocha a la veu, Tom Morello a la guitarra, Tim Comerford al baix i Brad Wilk a la bateria. De fet, els primers membres en conèixer van ser Zach de la Rocha i Tim Comerford, que encara anant a l'escola acostumaven ja a tocar junts i a escoltar música plegats. Posteriorment es va ajuntar a la banda Tom Morello, guitarrista, que va conèixer a Zach de la Rocha rapejant amb uns amics en un club. I posteriorment Brad Wilk va respondre a un anunci de Tom Morello on deia que buscava un bateria per una nova banda. Així les coses van començar a tocar en el garatge d'un amic seu a Huntington Beach, a Califòrnia, i amb només 5 cançons escrites van començar a tenir molt èxit per la gent que anava passant pel carrer. Van enregistrar posteriorment una cinta amb 12 temes en un estudi local a Los Angeles i van aconseguir vendre fins a 5.000 còpies de la cinta. Després van tocar en l'escenari petit del festival Lollapalooza 2 a Los Angeles, on els va veure un caça-talents d'Epic Records, i amb aquesta discogràfica van signar el seu primer contracte. Van començar una gira mentre enregistraven el seu treball de debut, que s'anomenaria com ells, Rage Against the Machine. Un disc que sortia a la llum finalment l'octubre de l'any 1992. Va ser un rotund èxit. Aquest un dels seus temes més potents i més recordats, que es diu Killing in the Name.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llop.

disc original amb una gran energia i que va causar impacte aquell 1992. Killing in the Name, l'himne inicial de Rage Against the Machine des del seu treball de debut. Sempre temes contundents, més ràpids o més lents, com aquest que ja sona i que es diu Settle for Nothing, però en qualsevol cas sempre amb una crítica social i sobretot política d'alt nivell. Rage Against the Machine, avui són els convidats, junt amb Audioslave, al Rock and Classics.

to hell that I can grip. I tried to grip my family, but I slipped.

0: La música a tot drap. Aquest un altre dels èxits del treball de debut de Rage Against the Machine, Bullet in the Head. Hi ha molts més temes interessants d'aquesta llarga durada. I per tant us convidem senzillament a adquirir-lo si és que no el teniu, ja que és un dels discos, segons diversos crítics, més importants de la dècada dels 90. Un disc, sens dubte, imprescindible. Seguim amb el següent treball discogràfic dels Rage Against the Machine. Es publicava 3 anys després, el 2005. Es deia Evil Empire i aquest és el tema Bulls on Parade.
1: Rock and Classics amb Esteve Llop.

0: to start sometime. What better place than here? What better time than now?
1: Després de l'èxit moderat del segon treball de Rage Against the Machine, Evil Empire no va ser fins al 1999 que tornaven amb un nou llarga durada. De fet, va ser força exitós, però va ser el principi del final de la banda. El disc es deia The Battle of Los Angeles. Aquest era el seu primer single, Guerrilla Radio. I és que just quan es va acabar la gravació d'aquest treball, a finals de l'any 2000, Jack de la Rocha va informar que se separava de la banda per començar una carrera en solitari, degut també a constants discussions que hi havien hagut a l'interior de la banda. Però encara ens van oferir un parell de treballs més. Comencem pel que es publicava l'any 2000. Era un disc de covers, de versions d'altres temes clàssics del rock i alguns de més nous. Per exemple, aquesta era una versió d'un tema original de Bruce Springsteen, The Ghost of Tom Joad, des d'aquest treball anomenat Renegades, Rage Against the Machine.

2003, una vegada ja s'havia dissolt Rage Against the Machine, va aparèixer un treball pòstum anomenat Live at the Grand Olympic Auditorium. Es tracta d'un disc en viu que recull una de les seves últimes actuacions feta a la seva ciutat, a Los Angeles. I aquest, un dels seus temes del primer disc, Know Your Enemy. I una vegada es va dissoldre la banda, al cap de poc, els tres components que encara mantenien el contacte, Tom Morello, Tim Comerford i Brad Wilk, van decidir de seguir en actiu com a banda, tot i que van començar a buscar vocalista. Per això van començar a fer plans, van començar a fer audicions, van provar diversos vocalistes, entre els quals hi havia el raper Be Real de Cypress Hill, però van veure que no, que el seu futur no passava perquè el vocalista fos un altre rapper, sinó perquè fos un cantant. El productor i també amic del trio, Rick Rubin, va proposar a Chris Cornell, antic vocalista de Soundgarden.

0: es van conèixer i el primer dia la química que hi va haver entre ells va ser evident. Van començar a tocar cançons i van veure que sonava fantàsticament bé. El nou grup va escriure fins a 21 cançons durant 19 dies d'assajos i van començar a enregistrar cançons a l'estudi al maig de l'any 2001 amb Rick Rubin com a productor. Així, al final va sortir el 19 de novembre de l'any 2002 el seu treball de debut. Comencem a escoltar-lo. Un disc excepcional. Això sí que va rebre crítiques tan positives com negatives, degut a que és un disc doncs, bastant simple, però que ens porta música molt canyera. La base instrumental de Rage Against the Machine amb la potentíssima veu d'Alex Soundgarden, Chris Cornell. Una mescla perfecta. Aquest és el tema que obre aquest disc que es diu com ells, Audioslave. Coach Eyes, el primer tall que obre aquest recomanable disc.
1: Els números 1 del rock de tots els temps. Rock and Classics.

0: Rock and Classics amb Esteve Llop.
1: Jo us puc confessar que personalment vaig quedar bastant astorat d'escoltar aquest treball de debut d'Audioslave. Una conjunció que em va semblar perfecta. La banda instrumental de Rage Against the Machine amb un vocalista amb una veu carismàtica excepcional, la de Chris Cornell, ex Soundgarden. Aquí tenim una de les balades que apareix en aquest primer disc d'Audioslave. I Am The Highway.

0: després de la publicació del disc de debut, Audioslave es va concentrar en fer unes gires amb uns concerts que van tenir unes crítiques molt positives. I no va ser fins al 23 de maig de l'any 2005 que no apareixia el seu segon treball, Out of Exile, un disc que va debutar directament al primer lloc de la llista nord-americana Billboard 200. Un disc amb cançons una mica més personals de la mà de Chris Cornell, que començava a recuperar-se d'un greu problema amb les drogues que va afectar molt a la seva veu durant la gravació del primer disc. Per això, el segon disc va ser més ben criticat que no pas el primer, degut a la veu de Cornell, que estava molt millor, degut a haver deixat les drogues i, sobretot, haver deixat de fumar i de beure. Amigues i amics oients, estem arribant al final del programa d'avui. Abans de marxar, us recordem les nostres vies de contacte. D'una banda, disposeu del correu electrònic.
1: Envia un correu electrònic a rockclassics2010@gmail.com.
0: També estem presents a les xarxes socials.
1: facebook.com/rockandclassics.estevallot.
2: twitter.com/rockandclassics.
0: I marxem amb un dels temes del que va ser el tercer i darrer treball d'Audioslave, que l'any 2006 van treure aquest disc abans de separar-se, degut a diferències personals i musicals entre Cornell i la resta de components de la banda. El tercer disc és una mica més funky, soul, rhythm and blues, segons paraules dels propis components d'Audioslave, un disc, doncs, una mica més variat estilísticament. Aquest és el tema Sound of a Gun des de Revelations, el tercer i darrer treball d'Audioslave. Gràcies per fer-nos costat. Tornem ben aviat amb més Rock and Classics. Adéu-siau.

0: de 10. Són les 12.
1: No escoltis qualsevol ràdio. Escolta la ràdio feta per nosaltres.
2: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Cardedeu. Són les dues. Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.